0: Intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
3: Ràdio Ontinyent.
4: La SER, el sonido de la vida.

0: aquí 6 horas de radio. 6 razones. Todos los días vamos a terminar igual. 6 razones por las que esto ha merecido la pena. Pepe Rubio, buenos días.
1: La primera es un 2 en 1, porque la primera es la vuelta de Severino al reportaje, Severino Donate, que es una razón que merece la pena siempre y que ha hecho posible que la vida suene a través de los micrófonos de la SER.
2: Ponemos el intermitente.
3: Las autoescuelas de Cuenca se han hecho famosas. Profesor y alumna están en plena clase.
2: Venga, vamos saliendo mirando.
3: Javier y su nieto Guille, de 1 año, juegan con una regadera de plástico.
4: ¡Cerveza Coca-Cola! ¡El agua!
3: Santiago es vendedor ambulante en la playa de Cortadura, en Cádiz.
1: La segunda, que son millones los oyentes que están escuchándonos a todos, escuchándote a ti, Aymar, que se despiertan con este programa, pero no todos.
5: Soy Juan José Martín Andrés, soy natural de Soria, pero vivo en la Ciudad de México. Y aún no me he despertado porque aquí son las 10:15 de la noche, todavía no me he acostado y estaba esperando todo el día para escuchar las 2 primeras horas de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
1: Y bueno, la tercera, tenemos en este programa una teacher, que es Sara Canals, y una traductora de primer nivel, que es Ángeles Caballero, con lo cual la tercera razón es que aprender inglés en Hoy por Hoy.
6: Por cierto, que en inglés, chao pescado, se dice, según The Guardian, see you later, alligator.
0: A ver, vamos, Sara Canals, ¿es una traducción fidedigna, sí?
7: A ver, sí, aunque es verdad que en el mundo anglosajón no se utiliza con esa guasa, ¿no? Yeah. Es más, tú dices, see you later, alligator, ¿sí? Y te responden, in a while, crocodile.
0: En España, ¿cuál sería la traducción del see you later, alligator?
8: Hasta luego, Mari Carmen.
1: Pues eso, hasta luego, Mari Carmen. La traducción perfecta. Y la cuarta razón, algo que no vimos venir, convertí a Manuel Javois y Ángeles Caballero, 2 idiotes que antes cenaban, en un croissant y una cápsula de café que desayunan. Muy loco todo, aunque el que de verdad ha traído desayunos a la redacción, hay que decirlo, es José Precedo, el que nos ha traído los desayunos, muy abundantes, por cierto. Quinta razón, que por la que ha merecido la pena escuchar este programa, ha sido escuchar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablar en la SER de Ceuta tras casi un mes de silencio.
9: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta. Para eso estamos aumentando la capacidad de acogida temporal por parte tanto del gobierno de España, que es competente de la gestión de los adultos que entraron de manera irregular, y de la ciudad autónoma de Ceuta, que es competente, como todas las comunidades autónomas, de digamos, el cuidado y la atención a los menores.
1: Y la sexta y última razón, la que más me gusta, la ilusión, porque solo el hecho de poner en marcha un nuevo proyecto ya merece la pena.
0: Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que me siento de saber que están ahí. Con esas palabras empezamos esta mañana Hoy por Hoy, y quiero terminar el primer Hoy por Hoy de esta nueva etapa diciéndoles que a ustedes, que gracias, que este es el honor de mi vida y el placer de mi vida. Hasta mañana.
10: Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
11: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: Bon dia. Ja aquí comença l'any 1 de gener. Bueno, quasi tot el món. A la ràdio tenim el nostre propi calendari i el comencem enguany, avui, 31 d'agost. A veure, que també fem propòsits, eh? De nou any. Per exemple, escoltar més. També arribar a tot i no deixar res per a l'últim moment. Bo, ja sabem què sol passar amb els propòsits, així que tampoc convé emocionar-se massa. Estrenem temporada, sí, però no partim de zero. Tornem amb les converses, les històries i les preguntes que ens permeten entendre un poc millor què passa als nostres pobles. Algunes tindran resposta i altres ens obligaran a continuar preguntant, que és una d'aquestes coses, jo crec, més honestes que pot fer la ràdio. Així que, si vos pareix, anem a reprendre un tracte que tenim des de fa un any. Nosaltres posem els micròfons i la curiositat, entre altres coses, i vosaltres, si voleu, una estoneta del vostre temps. Ok? És dilluns, és 31 d'agost, són les 12:20 i comença una nova temporada del Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Benvingudes, benvinguts.
11: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, Miguel Coy.
0: amb nova sintonia, però clar, és una nova sintonia que segurament d'ací uns dies canvia també. Per què? Perquè esta és la sintonia que està destinada a presentar este matí a Aymar Bretos en el seu primer Hoy por Hoy, esta nova sintonia i una altra, la que estarà dedicada al tram de programació local, però també més festivalera. Esta és per als trams més informatius, que ja sabeu que arribem ací al matinal amb Tomàs Marín. Però, de moment, utilitzem esta sintonia, que és la nova sintonia oficial del Hoy por Hoy. Una nova temporada no significa tirar per la finestra tot el que funcionava i començar de zero, com he dit al principi. Això seria una tonteria. Però després, a la picaeta, presentarem les novetats per a este programa i per altres, la resta de programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. El que no canvia és el que farem cada dia a l'inici de l'Hoy por Hoy, que és saber, com sempre, quina és la previsió de l'oratge. Una previsió que torna en la veu del nostre benvolgut Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
0: El més interessant i el més important, com acabem agost i, sobretot, com comença setembre. Avant, amic.
8: El més probable és que iniciarem el mes de setembre amb predomini de temps estable. Les temperatures es recuperaran, seran altes per a l'època i l'any, i la major part de la península, especialment en l'est, el centre i el sud, i en qüestió de precipitacions, haurem que siguin escasses, i pluges febles al Cantàbric també, a les nostres zones, a les nostres comarques a l'est. Hem de dir que este dilluns anem a començar el dia amb temps estable i assolejat a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Vents variables i temperatures màximes que es queden per damunt dels 30 graus, les mínimes algo per davall dels 20. Cels, per lo general, i com comentàvem, poc nuvolosos. La pròxima matinada esperem més nuvolositat, no descartem pluja feble, les mínimes debut a eixe matalàs tèrmic nuvolós seran algo més altes, i hem de dir que serà pràcticament l'única diferència respecte a la jornada d'avui. Temps estable, temperatures màximes sense excessos, i hem de dir que sí, tindrem algo de més nuvolositat.
0: Bon, gràcies per la informació. Lluís, trobàvem a faltar la teua informació, la teua manera de contar sobretot l'oratge. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia, Miguel.
0: A tu també trobàvem a faltar perquè l'última setmana no estigués així, perquè eren festes. Montaverner, què tal les festes?
12: Molt bé, de categoria.
0: Sí, tot bé, no? Tens bona cara, eh?
12: Genial.
0: Fas bona cara.
12: Claro, jo ja estic recuperat.
0: Bo, anem per les temperatures, que això tampoc canvia en este programa a estes hores. Quines temperatures tenim?
12: Ja comencen a canviar les temperatures,
0: jo estic molt content.
12: Ha començat a fer molt frescoreta. Jo he de dir que el divendres a la nit vaig haver d'anar a casa a per una jaqueta.
0: Molt bé.
12: Tenia molt de fred.
0: Jo va ser...
12: Que fort.
0: Jo, no sé si va ser el divendres al dissabte.
12: Sí, aquesta nit van baixar molt les temperatures,
0: vaig tapar-me en un llençolet per la nit, i això va ser com... Oh, quina glòria! Però després a nit ja feia calor l'altra vegada.
12: He de dir també que este matí, quan he eixit de Montaverner, fins a quasi arribar al Palomar, hi havia moltíssima boira.
0: Sí.
12: I eren les 9 del matí.
0: Que ganes tenim també de que arribi un poquet això, a eixes temperatures. Tu no molt, tu no molt. Però, com ha dit Lluís, encara queden dies de calor. No excessiu, afortunadament, però queden dies de calor.
12: Bueno, cuidao en l'estiu de Sant Miquel, que comentava este matí Esteban.
0: L'estiu de Sant Miquel sempre està ahí. Sempre està ahí.
12: Bueno, a hores d'ara, temperatures agradables a la nostra comarca. Estem entre 26 i 30 graus. S'està de categoria. Els 26 graus estan avui en dia Geneta d'Albaida i la màxima d'avui és 30 graus. Estan a Bocairent, a la zona de la Canaleta.
0: Mira, ahí està, 30 graus.
12: On tinguem 28.
0: Bueno, està bé. Jo crec que són unes temperatures d'estiu encara i que no estan mal i que es poden suportar.
12: Per cert.
0: Digues.
12: La temperatura mínima d'avui ha sigut també a Bocairent, a la Rambla de Mariola, 7 graus.
0: 7 graus? Ai, per favor, mira, ja s'escolta de fons, que bo. Gràcies, Carmen, anem a la picadeta, va.
11: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: picaeta que tampoc canvia i que és picaeta complet, podem dir, perquè ja estem tots, està Carmen, està Esteban, el que bo era Esteban. Esteban, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: 7 graus, que bo, eh?
1: Sí, esa frescoreta, eh? Que ja es nota, ho dèiem la setmana passada, sí, no? Que a l'obrir la finestra, a l'hora que ve Tomàs...
0: O el vindre a la ràdio, Tomàs Marín, bon dia.
2: Ja es pot dormir en la finestra oberta, eh?
0: Sí,
2: quin gust.
0: Sí, sí, exacte. Però l'altre dia pel matí tu vas dir... Jo he passat fred este matí.
3: Fresqueta. Ah. Jo vaig a fer una proposta a la direcció de Radio Antillen Cadena Ser...
0: No, espera, baixa la música. Querido director de Radio
3: Antillen. Querido director de Radio Antillen. Quiero hacer los matinales en el camping de Mariola.
2: Cuidado que igual t'arrepentis en ple hivern.
3: Sí, no hay problema, pero una temporada...
0: Fins quan?
3: De Mayao.
0: Vale.
3: No m'arrisque.
0: Bueno, que si no, després... Sí,
2: no volies neu, ahir ja neu en hivern.
3: Sí, i menys.
0: L'any passat no va... No, res de res.
3: Ho recordo.
0: Vam anar a Bocairent i passar un fred, però un fred d'orro que pelava, però no, sense neu. Bueno.
3: Però que bé anar amb la Rebequeta ja pel matí, eh?
0: Això... Ganes. Jo tinc moltes ganes, sí.
3: No està pagat.
0: Però ja arribarà, que encara no està així. Anem a contar, com sempre, què és el que hem preparat per als diferents programes de Ràdio Antillen, i després, si voleu, entrarem en algunes novetats que tindrem en alguns dels programes. Anem a contar què hem preparat per avui a l'Hoy por Hoy, Carmen.
2: Perfecte, moltes coses. Mira, anem a començar parlant amb un emprenedor.
0: Sí, senyor.
2: D'ací d'Antillen, sí, per què no? Entrevistarem a Javier Macole, que és propietari del Centre Òptic Javier Macole, d'ací d'Antillen. Ell ha obert fa poquet, fa un parell de mesos, perquè és el Dia Internacional de les Persones Afrodescendents.
0: Correcte.
2: Javier porta 26 anys a Espanya. Primer va viure a Alacant i fa un parell d'anys, crec que més d'un parell, està ací a Antillen, està establit a Antillen. Així que volem conèixer quina és la seva història personal i, sobretot, professional, i perquè ha decidit emprendre ací a Antillen, amb la seva òptica.
0: Ell va néixer a Guinea Equatorial. I des de benvenut, després em contarà la seva història, van vindre ací, ell i la seva família, després contarà a Espanya. I aprofitant este dia, hem pensat en ell i dic, ostres, a més, és un tio que és fantàstic, que té una història darrere molt guapa,
2: i que parla valencià
0: millor que jo, saps? És que, i jo crec que,
2: això és meravellós.
0: Està molt bé per a commemorar un dia com el d'avui, sobretot en els episodis que estem visquent en els últims dies al nostre país. Què més tenim?
2: Més assumptes importants. Parlarem de la Verema de 2026, amb dues veus vinculades al món del vi. Per una banda, tindrem amb nosaltres a Rafa Cambra, propietari de Bodega Rafael Cambra, i també a Ximo Prieto, sommelier de la cuina i també elaborador del seu propi vi, perquè la campanya d'enguany ha començat 15 dies abans del que és habitual, condicionada, com no, per aquestes altes temperatures dels mesos de juny i juliol. La Verema es va iniciar el 3 d'agost a la zona del Clariano, amb varietats blanques primerenques, i després s'ha anat estenent a Alforins, Valentino i Moscatel. Bueno, la dada positiva és que, malgrat esta calor, la qualitat i l'estat del raïm és molt bona,
0: que
2: les previsions apunten a un increment de la collita respecte a l'any 2025, així que coneixerem tots els detalls amb aquestes dues, la de Rafa Cambra i Ximo Prieto.
0: Sí, és que de tant en tant apareix algun titular que dius, ui, aquest titular no és bo, s'ha avançat, però després, quan coneixes la història real, dius, home, no és bo, però està passant algo que és bo,
2: si
0: i per això
2: bé,
0: que és positiu, exacte.
2: Exactament.
0: Aleshores, volem parlar amb ells dos perquè ens conten de primera mà com està anant realment esta ave.
2: Més cosetes, tindrem una nova entrega de l'espai Intel·ligència Artificial per a tots els públics.
0: Que torna.
2: Tornem a rebre la companya Clara Soler.
0: Sí.
2: Així que a veure què ens conta per avui sobre intel·ligència artificial. I per acabar parlarem amb l'alcalde d'Atzeneta del Baida, amb Manel Tomàs, perquè allà ja preparen la Setmana Cultural i Esportiva, que s'està celebrant des del 24 d'agost i serà fins al 6 de setembre, que concentra durant estos dies una programació molt variada, amb exposicions, música, poesia, activitats esportives i moltíssim.
0: És que, clar, acaba agost i comença setembre demà i pareix que acaba ja tot de festes. Ja pobles encara estan en festes, que no han començat les festes i que les començaran les properes setmanes, que informarem d'elles, evidentment, així a Ràdio Antillen, i per això avui hem volgut acabar el programa d'esta manera perquè la vida continua, saps? Vull dir,
2: sí,
0: està ahí i que és com, ah, comença un nou any. Sí, per a nosaltres, que som de la ràdio.
2: Bueno,
0: però la gent continua la vida.
2: Setembre,
0: no?
2: Hi ha festes. Efectivament. Octubre també hi ha festes.
0: Sí, no, i novembre i desembre.
2: Albaida, novembre, sí, desembre, la Puríssima.
0: Però bo, anem a acabar el programa aixina parlant d'eixa part de les festes d'Atzeneta d'Albaida. I després arribarà a hora 14 Tomàs Marín amb quins continguts?
3: Bueno, pues, sincerament, de l'àmbit noticiós...
0: Sincerament, no farem res.
1: Jo pensava...
3: No, seria brutal. No, hi haurà 14, ja està.
0: T'imagines? Comença temporada, però avui no.
3: Bueno, comença temporada i no l'han començat de la millor manera possible, cal contar-ho, perquè, bueno, tenen disponible avui de Ràdio Ontinyent tota la informació. Va morir ahir una persona al Pau Clar d'Ontinyent. Us contarem què és el que va passar i el comunicat oficial que va fer l'Ajuntament d'Ontinyent. En un dia en el que, com no, ens anem a fer ressò d'aixòs temetes del nostre oi-por oi Ontinyent, la Vall d'Albaida, sobretot el tema de la Verema i el tema de la Geneta d'Albaida de les seues festes. Ens anirem a municipis com la Pobla del Duc, on parlarem de l'àmbit de participació ciutadana, parlarem del pla de suport de la Diputació de València de les Mancomunitats 2026, ens anirem a l'Olleria perquè fa una estoneta ha donat inici l'ambaixada Moro, per la vespada serà l'ambaixada cristiana. Uh-huh. També ens anirem a Quatretonda, que estan festes, i per altra banda a Atzeneta. I bueno, com en els informatius hi ha una cosa que és molt complicada, variar i fer un canvi respecte a una nova temporada.
0: Totalment.
3: Doncs hem trobat alguna coseta per ahir i el que anem a fer va ser ixer abans de ser deportius algun poc més especial. No anem a llevar molta durada que és la informació com a tal, però bueno, fem un xicotet de novetat, al igual que ha sigut este mateix en novetats a les 7 i 28 i 20, en la nova sintonia i en la nova forma que volem fer ràdio també en els espais més informatius de la casa.
0: Perfecte. Això a l'hora 14 i després, ja ho acaba de comentar, fet spoiler.
3: Ole.
0: Torna, hem tingut diferents setmanes amb ser deportivos pretemporada, però ara ja la temporada ja està així, avui comença de nou, torna a ser deportivos a Ràdio Ontinyent.
3: No es nota el somriure,
0: avui ja era, a la redacció ja era la normalitat de tot l'any, no?
3: Que es troba a faltar,
0: Tomàs està ahí, que està parlant de no sé qui, va gravar no sé qui.
3: Que es troba a faltar, que dius, sempre va haver un descans.
0: Sempre.
3: Que quan arriben aquestes dates, i més esta setmana, que ja és setmana de competició, setmana de lliga. Bueno, hem preparat un cert deportiu especialet, us anem a contar un poquet què és el que hem preparat per a esta temporada, com no, us donarem les notícies més destacades, us contarem l'actualitat, us contarem les diferents qüestions que influencien els equips de la nostra comarca, en l'àmbit del futbol, del poliesportiu, però pel que fa als continguts més especials per al dia d'avui, bueno, la principal novetat d'enguany és una novetat, entre cometes, vaig a dir, perquè ja sabem que tenim un col·laborador que és un crac, el bo de Javi Richard, però bueno, que l'anem a tindre en l'estudi tots els dilluns, que també és una gran notícia poder comptar amb ell i farem cosetes i tindrem alguna altra idea que altra, prou xuleta. I el que volem fer avui com a dia especial, recorde que l'any passat van començar el nostre ser deportiu, serà el nostre Clariano parlant amb Juan en Casanova, capità de l'Ontinyent 1961, que tornava, va ser el capità, l'últim capità de l'Ontinyent Club de Futbol. Doncs en guany hem volgut apostar per una altra persona jove, va prosperar de 25, 26 anys, el bo de Pau Sanchis.
0: La vostra edat, no? Voleu dir la vostra edat?
3: Una
0: no,
3: coleta aixina, vale, una coleta aixina.
2: Crec que és quinto meu,
3: crec. Pues he parlat amb ell, en setmana tal Clariano, i hem estat de xarreta per a comentar un poquet què respira al vestuari, què respira el club en aquesta nova temporada que comença diumenge 12 del migdia davant el Roda. La Geneta visitarà el Bunyol dissabte.
0: Ja havia dit ja d'això en xarxes socials, Carmen?
2: Sí, tenim ja un xicotet abans de l'entrevista, així que...
0: I després ja podreu...
2: Podeu anar a veure eixe abans i a les 3 i 20 l'entrevista complica.
3: Correcte. Exacte, i també, bueno, recordar els mitjans per a poder escoltar, 89.5 de l'FM, 602 de l'Ona Mitja, web de Ràdio Ontinyent i app de la cadena SER, si seleccionen Ràdio Ontinyent.
0: Correcte.
3: La nostra web l'escoltaran després,
0: I Alexa, posa'm Ràdio Ontinyent.
3: Exacte.
0: I Alexa, posa Ràdio Ontinyent. I si no posa Ràdio Ontinyent, en dieu que no posa Ràdio Ontinyent i xerrarem amb Alexa.
3: Xerrarem amb Alexa
2: i ho explicarem.
0: I amb el senyor Amazon.
3: Qui és el... és Amazon, és de veres. Sí. Anem a parlar amb el senyor Amazon.
0: Senyor
3: Amazon. Carta, senyor Amazon.
0: Bo, això és el que tens preparat per avui al Ser Deportivos. I torna també després d'una... bueno, d'un temps,
2: d'una bona
0: temporadeta de vacances, de cometes. La Ventana, Esteban Arroyo, les 7 i 20, què tindrem avui?
1: Doncs a partir de les 7 i 20, com 31 d'agost és l'últim dia de l'estiu meteorològic.
0: Correcte.
1: Estarà amb nosaltres el cap de climatologia d'EMET Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez,
0: molt bé,
1: per parlar d'aquest estiu meteorològic i de el que vindrà els propers sí. dies, perquè ve una pujada de temperatures.
0: Hola. Hola. Spoiler, fer la mà, ja està. Ni la rebequeta, ni la jaqueteta, ni res.
1: No, les nits, afortunadament, no. Les nits van
0: sí.
1: a mantindre.
0: Jo, si les nits són bones, jo el dia puc aguantar.
1: Exacte. Crec que era el divendres, podrem sí. tindre 37 graus de màxima del dia.
0: No girem d'ací.
3: Va ser una cosa, que no és res comparable a lo que hem tingut.
0: Home,
3: no tenim queixa.
0: 44, 43, 40. 32, una mitjana. 37, bueno, ja arriba a una temperatura que no ens agrada, però bo, que jo torno a dir, si les nits són bones, a mi sí. el dia, en principi, no tinc problema.
1: Doncs parlarem amb ell d'aquest estiu meteorològic així a la vall d'Albaida, que hem tingut un poquet de tot, ja ho vam comprovar.
3: Sí. Tema tempestes.
1: Sí, ja ho vam comprovar en aquesta ventana especial que anàvem a oferir.
0: Exacte.
1: El dijous de la setmana gran, que al final doncs, no va poder ser. I, a banda, hi ha una novetat en la ventana d'on tinguem la vall d'Albaida. A partir d'avui incloguem una secció breu, però que estarà tots els dies, que s'anomena Les veus de la vall. Hem volgut que en esta primera setmana ixes veus parlaren de l'inici del curs polític a Ontinyent. I tindrem cada dia... qui encetarà avui les veus de la vall serà l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i cada dia serà un regidor o portaveu d'una de les forces polítiques amb representació municipal a Ontinyent.
0: Molt bé. Alguna novetat més dels programes que vulgueu destacar? Està la veu de la vall en la ventana. Tu ja has parlat de la col·laboració de Javi.
3: Eixirem un poc més de l'estudi d'enguany. Sí, pegarem voltetes. Sí. I esperem contar més novetats, eh? Jo crec que això de la ràdio té la seva gràcia en que és molt volàtil, mai saps el que pot passar, sí. I saps que en qualsevol moment pot eixir una idea o qualsevol idea que t'aparega. Això és un món.
1: L'any passat vam començar, la temporada passada, vam començar a eixir els programes més al carrer, doncs ho intensificarem.
0: Sabeu que és una aposta molt forta per la meva part d'eixir als diferents pobles de la nostra comarca a conèixer-los i a que ens coneguen també, perquè a lo millor poden escoltar alguna vegada o a lo millor no. I jo crec que estar al carrer sempre és bo, i la ràdio tenim la sort de que podem estar al carrer sempre que vulguem i que ens conviden o ens deixen estar. Que puc estar així. Així estem. No és això. A l'hoy por hoy sí que podem dir que, a veure, estaran els mateixos col·laboradors que estaven la temporada passada. Estarà Clara Soler, que després l'escoltarem. Jesús Insa, que esta setmana no pot estar, però estarà i tornarà. Veurem si al final li dono una volteta a eixa playlist i la fem d'alguna altra manera. Estaran els nostres amics de Diem, que també estaran en guany esta temporada amb nosaltres. L'escoleta de música de Bailén, que també estarà. I Santi Prieto, de la cuina. Amb Santi... enguany farem una cosa... afegirem coses a la secció de Santi, perquè més que mai la cuina, no el seu restaurant, que també, però la cuina serà protagonista. Sabeu que Santi ve així de tant en tant i fem reflexions i parlem de la vida, de la gastronomia, del producte de proximitat, etc. Però volem estar a la cuina, preparar plats, que ens prepare plats, que ens prepare proves, fer proves en directe en el programa. Tindrà una cabuda un poc més gran i més àmplia Santi Prieto a este programa. I després s'afegiran noves veus a este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Vaig a dir alguns noms, perquè a lo millor hi ha gent que els coneix. Vull dir i avisar una cosa. No diré encara què van a fer cadascú d'ells, però poden ser trampantojo. ¿Sabeu lo que és un trampantojo? Que te posen un plat, gastronòmicament, un plat que pareix una cosa, però quan ho proves és una altra.
1: Mm-hmm.
0: Bé, noves veus que aniran passant per l'hoy por hoy. Marta Tortosa, de Democràcia Estudio. Trampantojo, no diré de què parlarà. Rubén Terol, de Músics de Carrer. Trampantojo, no vaig a dir de què parlarà i com estarà el programa. Sara Ureña, psicòloga. Trampantojo, no diré de què parlarà, etc. I així s'aniran afegint més veus al llarg de la temporada, com deia Tomàs, perquè és una temporada molt llarga i se'ns han ocorrit moltes idees, i hi ha idees que estan per tancar i que les tancarem pròximament. Així que jo crec que es presenta una nova temporada molt interessant. Alguna cosa que afegir, xics, xica?
1: Recordar-los als oients que tenen el WhatsApp per a ficar-se en contacte amb nosaltres i proporcionar-nos idees, criticar-nos, el que vulgui.
0: El que critique anirà fora, però no, podeu criticar. No, segur que podeu fer
2: segur
0: el que
2: vulgui. Segur que són crítiques constructives.
0: Sempre.
2: Tomàs, con les de Carmina, gramaje.
3: Con les de Carmina.
2: No parles tan ràpid.
0: Anem a recordar
3: el
0: número del WhatsApp per a la gent que s'escolta per primera vegada. Per favor.
1: És el 96-191-0615.
0: Doncs ja ho tenim tot. Gràcies als que esteu ahí a l'altre costat per estar escoltant la ràdio una vegada més. Encara que nosaltres no se n'ha anat, si se n'ha anat de vacances cadascú en el seu moment.
3: Vacaciones.
0: Però els programes com este no han parat, així que, de tota manera, avui tenim cos de nova temporada. Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban, gràcies, Tomàs.
2: Adéu.
4: Hoy por hoy un tiñem baida al baida. Miguel

0: Avui és 31 d'agost i, entre altres coses, se celebra el commemora el Dia Internacional de les Persones Afrodescendents. Nacions Unides va crear esta jornada per reconèixer la contribució de milions de persones arreu del món, però també per recordar una realitat menys amable. El color de la pell continua condicionant oportunitats, relacions i fins i tot la manera com algú és mirat abans d'haver pronunciat una sola paraula. El racisme no sempre es presenta amb un insult. De vegades apareix en forma de desconfiança, d'una broma que només fa gràcia a qui la conta, o d'una pregunta que obliga a una persona a justificar constantment d'on ve i per què està així. Avui volem parlar de tot això, però també d'identitat, d'arrels i de la convivència entre el lloc on una persona naix i aquell que acaba convertint en sa casa. Ens acompanya Javier Macole, que és nascut a Guinea Equatorial i és òptic optometrista ací a Ontinyent. Javier, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies, Miguel.
0: Javi, abans d'entrar en el significat d'esta jornada, volem conèixer un poc la teua història. On vas néixer? Com recordes la teua infància a Guinea Equatorial? Conta'ns un poc.
1: A veure, jo vaig néixer, com has dit, en Guinea Equatorial. És un país que va ser, de fet, colònia espanyola. L'última colònia, crec que vam ser independents en el 68.
0: Sí.
1: I com recordar la meva infància, la veritat és que, a mi sona molt, molt tòpic, però molt feliç, a pesar de les poques coses que tenia ahí.
0: Uh-huh.
1: perquè me recorre molt de jugar molt en el carrer, de tindre la lluceta, però moltíssima felicitat perquè, bueno, les coses han canviat a comparació
0: sí,
1: a dia d'avui en la tecnologia, però en aquell entonces tenien molt poquet, però vivia molt, amb molta felicitat.
0: En quin moment eixes tu o eixes la teva família a Guinea i com es produeix eixa decisió?
1: Pues jo eixes després de que isquera mon pare.
0: Val.
1: Mon pare ja estava així i va fer perquè vinguera jo així i a millorar la meva educació en quant a això, a tindre una educació formativa més ampla.
0: Uh-huh.
1: I vas vindre així quan tenia 12 anys, de fet.
0: 12 anys. Uh-huh.
1: Sí.
0: Quan portes així ja?
1: Pues mira, fa uns dies, el 10 d'agost, vas fer 26 anys.
0: 26 anys.
1: Ja portes més temps així que allà.
0: Però vas arribar directament a Ontinyent o per on vas passar primer?
1: No. Vaig arribar a Alacant.
0: A Alacant.
1: Perquè el tema, per exemple, que molta gent m'ho pregunta, el tema de l'idioma, jo a Alacant m'ensenyaven el valencià en classe i la veritat és que ixes de classe i automàticament desconnectes perquè la gent d'Alacant parlen en castellà, és una capital així més turística, però la gent parla en castellà.
0: Yeah.
1: I així en Ontinyent porté 9 anys, diria, vivint de continu, però perquè la meva dona és d'ací, i es van conèixer de la universitat, i bueno, el que sempre diu, les dones tiren molt.
0: quines diferències, me dius, no? Jo de xicotet, fins als 12 anys, de xicotet, jo em recordo una infància molt feliç, però clar, en les poques coses que hi havia. Però quan vas arribar ací, quines diferències et van sorprendre més durant els primers mesos?
1: Pues en els primers mesos, probablement, l'estil de vida és diferent. És cert que l'estil de vida de lo que jo he viscut ahí es podria comparar un poc a fa, a lo millor, així 30 anys, perquè jo parlo amb gent que són 30 anys més majors que jo i me diuen que la similitud en el tema d'eixir al carrer, d'estar en els amics, passar temps fora i de qualitat, podria dir, en comparació d'ara, perquè ara és cert que passes per parques i vius a xiquets junts, però en el mòbil o
0: totalment d'acord.
1: És una llàstima.
0: Avui, Javi, celebrem, com he dit al principi, celebra el Dia Internacional de les Persones Afrodescendents. Tu et reconeixes en el terme afrodescendent o preferixes definir la teua identitat d'una altra manera?
1: Pues, a veure, saps què passa? Que jo, en el meu cas personal, jo no considero que n'hi hagi que ficar alguna etiqueta en particular.
0: Molt bé.
1: Perquè és cert que cada un ha tingut un poc la seva sort, depenent de lo que hi ha viscut en la seva vida, però en general, avui en dia som molt internacionals. Al final, jo he viscut en Alacant, he viscut una temporada també a Madrid, estic així ara en el poble i bueno, no crec que n'hi hagi una etiqueta en particular. Evidentment, soc afrodescendent, perquè meus pares són africans,
0: claro.
1: Però per el terme ese, pues, bé.
0: Dona igual, no? Que vull dir, que està ahí, sí, que evidentment... Sí. Clar, però este dia va arribar precisament per a que la gent que estava patint

0: fins ara vas tindre algun episodi pues, d'aquestes característiques?
1: Tinc que dir-te que a lo millor, més que per viure-ho, sí que he viscut alguna situació, però sí. No, depèn també de lo intens que haya sigut, de la importància que li dones. És a dir, jo, per exemple, he fet esport tota la vida, he competit i he estat en altres pobles competint, i lo típic, que quan te'n vas a un poble, al final, lo més fàcil, en el meu cas, la gent que m'estiga escoltant, jo soc negre, sí. I lo més fàcil és intentar fer-te mal pensant que lo que te diuen, l'expressió que te diuen és que t'està fent mal perquè eres negre. Pues bueno, bé, no és algo que a lo millor depèn lo que, la importància que li dones. Uh-huh. Altra cosa és quan ja creuen també esa sensació com d'odi, de pensar que tot el món que migra actua de la mateixa manera, uh-huh. Ni tots som iguals, ni tots busquen lo mateix, i gent bona i roïna tant fora com dins, però bueno... No vull cobrir un debat tampoc, perquè no clavaré en un jaleo.
0: Clar, i espero que cadascú té la seva opinió, té la seva visió, no? Però jo el que volia, ja ho has dit tu, no? que ja comentaris el millor en la teua història, que has escoltat, que has escoltat tantes vegades que ja arribes a estar un poc, no sé si cansat, d'haver explicar per què molesta o per què no molesta, etcètera, no? O de vegades has pensat de, mira, paga la pena,
1: pues mira,
0: no explicar...
1: Fija, Miguel, que és el que estava comentant. En el meu cas, per exemple, com jo veig que és una cosa molt natural, inclús hi ha gent, per exemple, que no vol fer clavar la pata i sí. No vol dir-te alguna expressió perquè tu et sentis mal, te fico un exemple. Jo soc negre, però a mi m'han dit morenito, m'han dit el morenet, m'han dit... A veure, al final la gent el que intenta és
0: sí.
1: No saber, a lo millor, quina expressió gastar per no ofendre, però a poc a poc estan ambiscant ells soles. quan li dius a un altre, jo soc negre, i seran com... però acabes de dir que és negre, sí, soc negre, no fa falta que me diguis d'una altra manera, que me diguis d'una altra manera, no, és el que hi ha, no és insult. Evidentment, les paraules, en estos casos, tenen doble vara. És a dir, tu pots gastar una paraula que servisca per fer mal, o tu pots dir a un amic, eres un cabró,
0: exacte.
1: I pots dir a una altra persona, eres un cabró, molt males,
0: sempre,
1: i és la mateixa paraula.
0: Clar, és sempre de la
1: manera... La intencionalitat,
0: exacte,
1: i
0: molt bé.
1: És un poc això.
0: És molt interessant el que dius. I ara tinc una pregunta... Perquè, clar, segurament ho han dit, perquè la gent que ja et coneix des de fa anys, no, però la gent que et coneix per primera vegada i tu li parles directament en valencià, sorprèn o no se sorprèn o què dius?
1: Sí, totalment. És el que estàvem comentant. El primer, en el meu cas, soc optometrista i el primer que entra pels ulls és el color, és la roba que portes, és en fi, entra tot pels ulls, no?
0: Sí, sí.
1: I clar, quan la gent em veu i jo el primer que faig és parlar en valencià, perquè també considero que és una manera d'integrar-me i d'acostar-me a la gent. Jo crec que la gent, quan parles el mateix idioma, t'entén i veu que estàs integrant,
0: sí.
1: La gent està un poc més relaxada i vol, bueno, intenta veure un poc més allà que el teu color o la teva procedència. A mi personalment és el que m'agraden les llengües i això m'ha obert moltes portes i vamos, estic encantat de gastar el valencià com l'anglès, com el que toque. Al final és també per facilitar la comunicació, que a mi personalment m'interessa, clar, la gent que entra per la porta, si jo no li facilite que s'expresse per explicar-me els seus símptomes i el que necessita de mi, vamos, no podria estar obert.
0: Totalment, però mira, i utilitzant tot el que has dit, com eres òptic optometrista, canvien el xip i ja et miren en altres ulls, pot ser, encara que siga un prejudici, no? Però, no? Mm-hmm. Jo crec que sí.
1: Sí, és possible. Això, un exemple molt fàcil és com si diguera de... Messi i Cristiano són estrangers i l'altre, el meu barri també són estrangers,
0: clar,
1: però no són evidentment, és humà, és una cosa molt humana i passa en tots els països, tots els pobles, tots els llocs.
0: Doncs sí, sí. Teníem moltes ganes de xerrar amb tu per aquestes coses i per més, perquè a més tens una història darrere que és molt interessant, que ja xerrarem un altre dia, perquè crec que hi ha moltes coses interessants darrere de la història de Javier Macole, que és òptic optometrista a ser un tinyent i que avui l'hem convidat per a ser celebrar este Dia Internacional de les Persones Afrodescendents. Javi, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies, Miquel.
0: Adéu. Arribem a l'una del migdia, arriba la informació i després més coses així a l'Oi Poro i on tinyent, Vaida Albaida.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Hoy por hoy Ontinyent baida el baida. Miguel Coy.
1: Una del migdia, 7 minuts. Continuem en directe en este Hoy por Hoy Ontinyent Vall del Baida, iniciant temporada en el 31, sí, 31 d'agost de 2026. El calendari és molt important per a la notícia que anem a tractar i el tema que anem a tractar en els pròxims minuts, perquè el calendari concretament de la verema d'enguany ja no és tan fiable com abans. Per què? Perquè enguany la collita de la denominació d'origen València va començar el 3 d'agost, uns 15 dies abans del que era habitual. Les altes temperatures de juny i juliol van accelerar la maduració i van obligar les bodegues a entrar abans a les vinyes. Malgrat l'avançament, això sí, el raïm presenta un bon estat sanitari i les previsions apunten a una collita més abundant. A la zona dels Alforins, integrada dins de la subzona Clariano de la DO València, es calcula un increment pròxim al 25% respecte de l'any passat. Ara falta saber si més raïm significa necessàriament una millor campanya i com acabarà notant-se aquest estiu tan calorós quan el vi arribi a la copa. Volem observar la verema des de la vinya i la bodega, però també, per què no, des del restaurant, on el vi acaba trobant-se amb qui se le veu. Ens acompanya en Rafael Cambra, ja sabeu, de bodega Rafael Cambra, ens escolta allà. Rafael, què tal, com està, Rafa?
2: Bon dia a tots.
1: Benvingut al programa. I també està amb nosaltres Ximo Prieto, que és sommelier de la cuina i impulsor del projecte vinícola de Finca al Port. Ximo, què tal? Molt bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut al programa de nou. Mireu, això va passar el mateix fa un any, però abans, o sigui, després, una setmana després del que estem ara. I jo dic, si s'avança la verema, jo també m'avance al mateix que va fer l'any passat. I així està en Rafa i així està en Ximo. Rafa, comença per tu. A veure, es parla d'una verema 15 dies més primerenca del que és habitual o el que era habitual. Quan vau començar vosaltres i fins a quin punt heu hagut de modificar el calendari que teniu previst?
2: Nosaltres vam començar el 17 d'agost, antes que mai. Jo recordo, este any fem la verema número 25 i agost era ocasional, era normal veremar, era una excepció, has començat algun dia, però ara és ja algo, com has dit, usual, no? Ara ja portem ja 15 dies. En fi, mostrem que les festes, no? Antes feien les festes i després la verema, ara ja estem ja liats tots en tots.
1: Clar, és que canvia absolutament tot. Estava parlant jo amb Ximo abans de fora de micro, que trenca tota la planificació, Ximo, que pugues tindre. En el vostre cas, Finca al Port, com està sent? Com ha afectat aquest avançament?
3: Bueno, a veure, nosaltres som res, el nostre és molt poquet, són 7 hectàrees que estem recuperant, que a més donen molt poc rendiment, i bueno, ho fem en col·laboració en Filoxera, és un celler de Fontanars, molt petit, però bueno, el nostre, bueno, s'ha adaptat, hem corregut i tal, però jo trobo que cellers ja més grans, com per exemple Rafa, o com celler del Roure o tal, pues sí que estaran veient-se un poquet apurats. Jo, bueno, parlava amb Pablo de celler del Roure i me dia que ostres, que tenen que entrar un munt de raïm, perquè és que estan avançant-se totes, les primerenques i les més tardies també estan avançant-se, van a solapar-se.
1: Clar, perquè això passa, no, Rafa?
2: Però i també és el que passa, que és que tenim una verema a mà important. No és el mateix veremar a mà, o sigui, el treball físic en setembre que en agost. A més, per llei no podem veremar a partir de 37 graus en el camp, no? I llavors, clar, en setembre era una verema més, és una verema més fàcil, més benèvola el temps. Agost és dur veremar, és molt dur. Veremem, de fet, des de les 6 i mitja a 7 hasta la 1. No podem més pel tema del calor, és un inconvenient total.
1: Ostres, clar, o sigui, això no ho havia pensat jo, però és que, evidentment, si s'avança, tens que menjar-te el calor.
3: Sí, clar, i anarem en cuidado, perquè els processos els has de fer més ràpid, perquè, bueno, la calor fa que tot comenci més ràpid i...
1: Clar, això jo volia saber, vos pregunto els dos, i que parli el que vulgui, com afecta exactament la calor al raïm? De quina manera afecta al raïm?
2: la calor afecta, per ficar un exemple, quan estem en, quan fa sol, ens fiquem un sombrero, no? En les zones molt càlides la gent va tapar sempre de blanc, no?
1: Sí.
2: El raïm, quan fa molta calor, el que fa és per on respira, que són els estomes que estan en la fulla, es tanca, no? Perquè, claro, vol protegir-se, vol guardar la uia. I si tanca, molt es bloqueja, no fa la fotosíntesi, que és el que li permet maurar, guanyar en sucres. Entonces, clar, el raïm es queda parat. Pareix que quan més calor, més grau. Pues a voltes, no? La gent és el contrari, no? A voltes, en ixe calor, tanca la planta, es protegís, no? I ara quan plou, que gràcies que va ploure el dijous de l'Alardo,
1: sí.
2: I ara està fent ja nits fresques, que està donant-nos un valor d'oxigen perquè la planta acabe de maurar i està responent bé, però, claro, el divendres tenia en Fontanars 10 graus, per la nit, O sea, i ha plogut en el dia de l'Alardo, que ha vingut molt bé pa acabar de maurar, no?
1: Clar, perquè jo ho entenga, la calor pot fer que el raïm acumule sucre ràpidament, però
2: claro,
1: això no significa que tota la maduració avança al mateix ritme, no?
2: Correcte, diguem que una calor prolongada, no? Normal, en dies de calor i nits fresques, pues va poquet a poquet madurant, és l'ideal. Però, claro, ixe calor en nits càlides, que la planta no descansa, sempre està tancaeta, no? Pues això és el que no és bo, perquè la para, no? La planta la para, no? I fa un mecanisme de defensa, no? I és el que no és bo. Però ja el dia de l'Alardo va, en fi, això ja que va molestar un poquet per l'entrada de bandes, a moto va venir molt bé per 20-30 litros per carregar-se d'energia, i després les nits fresques que estem tenint des de la setmana passada, no? Este matí feia 15 graus Ontinyent, O sea, està molt bé, està refrescant.
1: Quina meravella, que també t'ho dic, que ja tenien ganes, no només...
2: Sí.
1: No només el raïm, jo també tenia ganes de que arribara un poc la fresqueta o la frescoreta. Però, Ximo, tu des de la meua ignorància més absoluta, tu que tastes i selecciones vins, per exemple, per a la cuina, tu pots detectar que el raïm procedeix d'una anyada especialment calorosa en el producte final?
3: A veure, sí, n'hi ha indicadors que el diuen que l'anyada ha sigut càlida. Sobretot el grau d'alcohol és molt important, i després l'acidesa, no? Seria un poc un mix de les dues coses, no? Si hi ha hagut un any molt càlid, pues, bueno, això resumint-ho molt, no?
1: Sí, sí, no, clar.
3: Un any molt càlid, pues, puja el sucre i baixa l'acidesa. Entonces,
1: vale.
3: Resulta en vins que són un poc més i pots jugar en ixa verema més pronte, però tal volta ixa verema més pronte te dona la maures dins del raïm, però la pell es queda un poc tirant, és un poc complicat, és molt càlides, i estem bueno, això Rafa vos podrà parlar molt més que jo, però jo crec que això, quan ja creus que saps algo, el ve un any aixina i te desmunta tota la paraeta, perquè a més cada varietat reacciona d'una manera.
1: Rafa, per al·lusions.
2: Sí, no, és de veres el que dicim. Jo un punt més empíric, però és aixina, No, menos mal que va ploure en primavera,
1: ja.
2: No? Que la planta l'ha pillat un poquet en sao el terreno, no?
1: Sí.
2: Perquè les pobretes, així és seca, tenen un seca estricte tot l'estiu, el que han tingut que suportar, no? També li dona valor a la vinya. La vinya és la que és capaç de crear, de créixer en aquest entorn, no? Que tenim mediterrani, sec i estos. També el que estem observant és que, per exemple, en zones del nord, en Bierzo, Rioja, estan bé també, o sea, que no estem pitjor tampoc, o sea, quizá som molt resilients de molts anys que han suportat períodes de sequia i ara estem en una posició un poquet igual, un poquet millor, però bueno, és molt preocupant el que ha passat aquest estiu.
3: Sí, jo ja fa uns anys parlava amb un amic que ell és alemà i i fa vi en la zona de Mosela, i ja fa anys, ja estius de fa 5-6 anys que han sigut molt calorosos, i me dius és que estem passant, hem tingut 3 dies seguits per damunt dels 35 graus i no sabien què fer, estàvem...
1: Clar,
3: o sea, no sabien què tipus de viticultura aplicar, perquè es pillava molt... El que diu Rafa, nosaltres sí estem un poc més acostumats.
1: Sí.
3: També mos està fotent, però estem un poc més acostumats. Ells, en Bordeus, han començat a segur la verema més temprana des de que es tenen registres.
1: Clar, acostumats perquè s'està repetint, s'està consolidant en el temps. Vull dir que arriba un any que s'avança, l'any següent s'avança, torna a avançar, i així al final, com deia Rafa al principi, doncs ja és com més usual que s'avance tot, però és com diga aquí, a la força orca, no?
3: Pues sí.
1: és el que és el que hi ha. Rafa, deia al principi, he llegit que a la zona dels Alforins es preveu un augment de producció pròxim al 25%. No sé si això coincideix amb el que estàs trobant tu a les teues parcel·les.
2: Sí, però és un dato un poquet... és que venim de 3 anys de sequia, de 2 anys de sequia molt forta i uno menos sec, però sec. Entonces, és un dato un poquet... sí, però és molt optimista, però és perquè venim... La comparativa és fa en anys que han passat molt... vamos, anys molt roïns, eh? O sigui, estarem en una mitja... diguem, una mitja històrica normal, no?, de la zona. No, no un 25 respecte a una mitja normal, sinó que estem en una collita normal. Sí. El problema segur és dos anys anteriors o tres que hem sofrit una sequia brutal, no?, i això és un poquet lo que indica aquest augment, no? Sí. I també jo volia afegir que fa, Ximo se recordarà que fa 15-20 anys, aquestes varietats com la forcallà, l'arco, les antigues d'ací, que eren molt tardies, que els majors es queixaven perquè venien a tossants a voltes, no? Quan hi havia danes, ara resulta que han passat de ser, anecdòtiques o romàntiques a ser imprescindibles, perquè, claro, aquestes sí que estan en una posició molt bona de maurar, de estan encara en li queda encara 15-20 dies de per replegar-se, o sea que lo que teníem antes, un poc lo que ha meretat de varietats així antigues, està donant-nos un valor d'oxigen front a este clima, no?
1: Fixa't, que són les coses, eh? Quan no t'ho esperes. Clar, no t'ho esperes.
3: És que el Chardonnay estava veremant-se el dia 3 d'agost.
1: Clar, és que és brutal.
3: És una barbaritat. Entonces, tenim que anar a això, les varietats autòctones nostres, el Tortosí, el Trapadell, no sé, les Malvasies, bueno...
2: Correcte. Sí, poquet.
1: Clar, jo estava escoltant i estava pensant tot el rato, necessite que algú dels dos, o els dos, o entre els dos, perquè estem parlant de l'horatge tot el temps i això que s'està avançant, però quin seria el clima o l'horatge perfecte o l'equilibri perfecte per a que siga una verema bona o una anyada bona? Vull dir, que ha dit Rafa abans, menos mal que en primavera va ploure, saps? És que com... Perquè jo crec que és una acumulació de tot, no? Quin seria per a tu, Ximo? I després li pregunta a Rafa, o què? Afegis el que vulguis, Rafa, com vulguis.
2: Sí.
3: Vale, a veure, jo, com ha dit Rafa, una primavera plujosa que deixa bona saó, perquè després, clar, tampoc és massa bo que plogui durant l'estiu, perquè afavorís les enfermetats i tens que fer més tractaments i tens més risc d'això, de fongs i d'històries. Uh-huh. I després, pues, bueno, que faci un estiu, pues, sí, calorós com ha fet tota la vida, però que a les nits refresque. Això fa crear un balanç entre eixa maduració i que es mantinga eixa acidesa, no? Uh-huh. Entonces, maura, però al final l'acidesa saps que és molt necessària perquè si no és... Si perdem l'acidesa, se mos queden vins pesats en boca. ¿Vale? Pesats en boca. Encara que no tinguin un alcohol molt, molt, molt elevat, si perdem l'acidesa, entonces, bueno, això seria un poc lo ideal. Una primavera plujosa, després un estiu que sigui calorós i que refresqui les nits. Això és un resumen molt resumit. Rafa, suposo que vos podrà...
1: Rafa, per favor.
2: No, a partir d'ara, de l'època que estem ara, pues això, nits fresques... perquè ara són més curts els dies també i ajuda, i després dies que sí, a migdia que faci caloreta, però seca i ja està, però sobretot l'important és que no se'n vagi per damunt de 35, no? Que es queden 31 i mig fresques, no? Això és el que ja tenim, ha plogut el dia de l'Alardo i ja està bé, està el raïm ja prou bé de... En fi, això és el que uno vol, però bueno, sempre el temps és lo... Al final, si ve una dana serà el pitjor, una dana d'estes que ve 3 o 4 dies de folclore, això és complicat. Això és complicat.
1: M'agrada molt l'eufemisme, 3 o 4 dies de folclore.
2: Folclore
1: negatiu. Com es presenta la campanya, Rafa? Com veus tu la campanya? Sincerament.
2: Home, jo crec que estem de canvi, estem per un consum un poc més de blancs que de tintos, blancs i rosats, està notant-se una cosa que pensàvem sempre que nosaltres érem més de tintos.
1: Sí.
2: Escoltant un poquet al mercat i també un poquet elaborant, coneixent les varietats i intentant-ho fer, estem i després també estem observant que el consum de vi en general està baixant per moltes raons, però bueno, en fi, no vaig enumerar-les així, però sí que n'hi ha que ser positiu que la gent, el vi de qualitat, sí que està consumint. O sea, entonces igual tenim que passar a menos superfície i, o sigui, a menys quantitat de vi, Espanya és un productor, té 900.000 hectàrees de vinya, va tindre fa 20 anys 1.600.000, pues igual tenim que estar en 600, no sé, jo no sé tampoc. Però crec que tenim que baixar un poquet la producció, anar un poquet menys, i en general, dic en general, i fer un vi bo, perquè la gent sí que el cap de setmana o en algun dinar, o en els dinars, sí que, però el dia a dia no podem... O sigui, el dia a dia el vi de quantitat pues té que anar a menys, perquè és així. No som, és una altra societat la que estem vivint ara, no?
1: Estàs d'acord en el que està dient Rafa Chimó?
3: Sí. El consum ha baixat en general, i, bueno, però sobretot el de negres, no? Els blancs, ha pujat prou el consum, i així, pues, bueno, estem... Però jo crec que la gent... En tota la zona ha anat adaptant-se i s'ha anat plantant més blanc i més blanc de varietats autòctones, que és lo xulo. I crec que això, que sí, el consum general ha baixat, però ha pujat el de blanc i ha pujat el de vis de qualitat. La gent a lo millor pues, beu un poc menys, però quan beu vol un bon vi.
1: I el vostre vi, Chimó, el Miger, com ha anat l'experiència després de ja tindre-lo, que la gent ho prove, com ho ha sigut això?
3: Pues bé, a veure, jo sempre dic que estic content, ha tingut una bona acollida i que jo no tenia expectatives tan altes, El vi, pues bueno, a pesar de ser... Perquè per tot això que estem parlant, sí, quan nosaltres vam entrar en la finca al port, allí el que n'hi havia era això, 7 hectàrees de tempranillo totalment abandonat, que ja va que recuperar-lo, però, claro, n'hi havia gent del camp que em deia: Chimó, arranqueu ixa vinya i planteu-la de nou, que guanyareu temps i diners. Però jo no em feia la idea, no? De, ostres, arrencar una vinya de 30 anys sense haver fet un vi... I bueno, a mon pare també li feia molta il·lusió.
1: Ja. Yeah.
3: Pues bueno, mon pare va arribar...
2: El Miger, efectivament.
3: I ell va arribar a tastar-lo, el va arribar a tastar en de les barriques i tal, sí. I s'emocionava, i bueno, si ara no exagerat que era ell, si el veig ara embotellat i tot, dit a Rafa, no exagerat que era mon pare, estaria... Però al final això, el resultat ha sigut bo, ha valgut la pena recuperar, estem traient... Rafa riurà, perquè enguany de 7 hectàrees en té 3.000 quilos. Siguen un any relativament bo, però bueno, és que allò estava fet pols. Yeah. Tenia moltes faltes i...
2: Vaja.
3: Però bueno, és el raïm enguany. Sorpresivament, jo veient la calor esta i tal, m'esperava que seria un desastre, i el raïm així molt sanet, sense apenes haver-li fet trataments, una viticultura super ecològica. I hem tret, pues, això, uns 3.000 quilers que pinten bé. Estan ara acabant la fermentació i ara veurem lo que fem, si quant de temps passa en la barrica i tot això. Però bueno, el del 24, que és el que estem oferint en el restaurant i en tenda vins i això, està més bo de lo que jo m'esperava.
1: Rafa, tu estàs del 24, com diu Chimó, el Miquel.
2: Sí.
1: I què tens que dir? Vinga, va, ara que no t'escolta.
2: Sí. No, està bé. Està... A més, té un component sentimental molt fort, entonces clar, sempre això, quan obris... No, però tinc que dir que està molt equilibrat, està molt bé, està molt bé.
3: Jo sempre dic que la gent està veient-lo sense casera, o sea que...
1: I això és pas dos, jo crec que ho hem comentat, sobretot crec que l'ha comentat Rafa en algun moment, però si la verema continua avançant-se, vull dir, si ara l'any que ve s'avança un poquet més encara, jo no sé si pot arribar un moment en què no siga suficient collir abans, vull dir, hem de fer canvis, o hauríem de fer canvis, introduir en les varietats, el cultiu, no sé, què hauríem de fer? Ho heu pensat, Rafa?
2: Per exemple, Torres, Bodegas Torres en el Penedès està menjant-se cap a Pirineus, no? O sea, pues són les més altes.
1: Exacte.
2: Així nosaltres ja estem altets, però clar, no tenim zones cultivables més altes, no? Seria un drama, perquè clar, sí que dius, jo què sé, papas, ves més a l'interior, però ja estem en Fuente Álamo, té que ser terrenos que ja no són València, no? Però, no sé, Guaitana, Alacant, però així terreno cultivable no podem anar a Sant Esteve a plantar vinya. O sea, és un... No sé, sempre té que... Quan, a voltes jo, quan estava també en l'època de sequia, no veies així del túnel, no? Jo què sé, teníem que... Per això és l'important que, quan parlem de reciclar, quan parlem de cuidar el medi ambient, que cada uno la seva parcel·la la cuide, perquè puntet a puntet, no? Tenim que millorar això tots, no? O sigui, no és una... Jo que no són polítiques de grans decisions, sinó que cada uno tiene que mirar la nostra parcel·la i intentar millorar-la. I, en fi, no sé, espero ser optimista.
1: És que al final que la suma de xicotetes accions fan una gran acció, no? Sempre s'ha dit, sempre s'ha demostrat. Correcte. I crec que està ahí, es posa damunt de la taula. Estàs d'acord amb el que contava Rafa, Ximo?
3: Sí, sí, jo trobo que, bueno, sobretot pues, lo que hem comentat abans, que el tema de les varietats autòctones que exacte. Ja venien preparades per aquestes coses, pues ara són més necessàries que mai.
1: Mai.
3: I aquestes varietats que diuen, ostres, que estem bé de mano, quasi en novembre, tal, ja, pues, ixes ara les veremaràs a finals de setembre.
1: A finals de setembre, exacte.
3: I en un grau i en un això, pues, pues raonable. Les varietats tempranes, pues, tindrem que anar poc a poc substituint-les i bueno. Al final el dones compte, jo sempre dic que la gent d'abans tenia molta... No tenia tanta tecnologia, però tenia molta sabidoria. Entonces tenim que anar un poc a...
1: L'equilibri, no? L'equilibri entre
3: mirant,
1: les coses.
3: Mirant arre, més arrere que...
1: que davant, que endavant. Sí, sí, sí. Anem acabant ja, va, però vine, Ximo, ja que Rafa ha parlat bé del Miger, tria un vídeo, Rafa, que digues, Miguel, avui tens que provar este. Bueno, Miguel, el que estan escoltant, vull dir que no...
3: És que Rafa...
1: No me digues tots, no digues tot, va, no sigues ben
3: queda. Però a mi m'agrada molt el Casa Boscano, bueno, el Casa Boscano, el Casa Sossegada,
1: vale.
3: I després el blanc, el nou, l'últim blanc que ha fet...
2: El Mallaura. El Mallaura.
3: Està boníssim. A més, una combinació també molt xula, molt xula, en una varietat forània, una, vale, perquè és Chardonnay i Verdil, no?
2: Uh-huh. Era correcte. No, Malvasia.
3: Chardonnay i Malvasia.
2: Ja no vol, ja no vol.
1: Tranquil, Rafa, Ximo no tornarà. Tu no et preocupes, que Ximo no tornarà.
2: Ja no vol.
3: Vinc de 3 setmanes de vacances i que ha estat fent el gos perquè no ha fet res, ha estat
2: en festes.
3: La veritat que ha estat en casa de dels meus sogres i no ha fet res, no ha pegat, o sea, ha estat de veritat que unes vacances que feia molts anys que no feia alguna cosa així. I ha estat ahí molt desconnectat. Sí. Però bueno, els vins de Rafa.
1: Ahí està.
3: Però sobretot això, els vins en el Sossegada perquè és un mix de varietats autòctones, el Mallaura nou que fa aquesta combinació. I bueno, i els clàssics
2: ja estava, no sé,
3: Rafa Cambra, no. El Rafa Cambra 1,
1: és que vol
3: Cambra
1: quedar 1, bé, Rafa, vol quedar
3: Cambra,
1: bé.
3: Rafa Cambra, perquè ell té el Rafa Cambra, jo sempre li feia la broma. Que el dia que jo farà un vi, perquè té el Rafa Cambra 1 i el Rafa Cambra 2, dic, ara quan jo traga el meu vi es dirà Rafa Cambra 3. Que no descarte, no descarte.
1: T'anava a dir, ves en cuidao, perquè este ho fa, Rafa.
2: Este ho fa, el Miger ho fa.
1: Que moltíssimes gràcies als dos.
2: Gràcies a vosaltres, Miquel, per contar la volta amb vosaltres.
1: Nah, sempre és un plaer parlar i xerrar d'aquestes coses amb professionals com vosaltres. I a mi, pues és que jo que sóc un ignorant, com he dit al principi, al final acaba entendent un poquet, però no, ara ja sé d'algunes varietats.
3: No, nosaltres tampoc entenem molt,
1: No, però doneu el pego, saps?
3: Doneu el pego.
1: Rafa Cambra, moltes gràcies, adéu.
2: Gràcies.
1: Ximo, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tots.
1: Adéu.

0: Bon, al principi del programa La Picaeta ja hem comentat que, bueno, tindrem algunes novetats esta temporada en el programa, noves veus que aniran apareixent al llarg d'esta setmana i de la següent setmana i dels pròxims dies, perquè anem a poc iniciant la nova temporada. És igual que el temps d'adaptació dels xiquets quan arriben a l'escola, saps? Tu vens 10 minuts el dimecres, 5 el dijous i el divendres no vens. Bé, però nosaltres igual, però hem de vindre tots els dies a fer el programa, però els col·laboradors aniran arribant, els nous. Els que tenien la temporada passada hem pensat molt. Continuen o no continuen? Pues clar que continuen. I una de les persones que continua amb nosaltres, si escoltàveu el programa la temporada passada, reconeixereu la sintonia, és Clara Soler per a parlar d'intel·ligència artificial per a tots els públics. Clara, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tu no faràs adaptació a l'escola, eh? No són 3 minutets i te'n vas, no.
1: Ah.
0: Tu ja estàs adaptat perfectament,
1: sí,
0: al mitjà,
1: sí,
0: a esta... a este estudi, a mi, a tot. Aixina que...
1: Al micro,
0: tot.
1: A la
0: Aixina que adaptació, no faràs adaptació, sinó seràs despedida.
1: La setmana passada, quan vaig entrar a treballar, sí que vaig fer adaptació.
0: Ah, sí? Com ho fas fer? Com?
1: En vez d'alçar-me a les 6 del matí i posar-me a treballar o anar a caminar i després, en seguida, posar-me a treballar a les 7 i mitja, doncs em vaig alçar a les 7. I ja va ser l'adaptació.
0: Sí, quina adaptació mal guapa, eh?
1: El dilluns.
0: Tinc una pregunta per a vostè, si vols dir-ho, eh?
1: Sí.
0: Com és un dia d'una persona que treballa amb intel·ligència artificial o parla d'intel·ligència artificial pràcticament tot el dia? Vull dir, se té que alçar a les 6 del matí perquè sí? Perquè si no, seria intel·ligència en altra intel·ligència, o com és això?
1: És que a mi m'agrada alçar-me... Bueno, no és que m'agrada...
0: Sí, del matí.
1: A mi m'agrada alçar-me matí per poder, pues, o fer deport... Sí.
0: Vale.
1: O fer deport, deixar a passejar, o estudiar... O jo, clar, llisc molt sobre intel·ligència artificial, sobre màrqueting, tinc que estar al dia.
0: Doncs
1: pues m'alçar matí per poder aprofitar el dia.
0: A mi sempre em pareix un poc... una paradoxa.
1: El què? El ser de les 6 del matí?
0: No, també, però el... No, jo... Però el tindre que llegir sobre intel·ligència artificial, vull dir, no hi ha una intel·ligència artificial que ho faça per tu?
1: Que m'ho conte ja directament.
0: Instala'm la intel·ligència artificial del cervell ja.
1: No, però jo, a vegades ja ho hem parlat, no?, que estic subscrita, o, per exemple, sí que li tinc posada una tarea a ChatGPT i tots els dies a les 8 del matí em fa un resum de les notícies més importants d'intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Val. Perfecte.
1: Bona, això?
0: Doncs tornem esta temporada amb esta secció. Compte'm, què vas a fer?
1: A veure, anem a parlar, conforme vam parlar la temporada passada, com bé has dit, de ferramentes, d'aplicacions, d'empreses que utilitzen intel·ligència artificial... farem entrevistes, però vull incorporar, a veure si t'apanya la idea, vull incorporar uns debats.
0: Debats?
1: Sí.
0: Debatir?
1: Debatir, perquè com tu eres un poc discutidoret.
0: Gràcies, Clara. Fins una altra ràdio. Sí. No, però tens raó, sí.
1: Pues,
0: bueno, discutir, però no en tot. No
1: però t'agrada... No eres discutidor, no. Però t'agrada preguntar, t'agrada saber, que és normal.
0: I moltes vegades he de dir que jo faig abogado del diablo. Això sí que és...
1: Correcte, però t'agrada estirar del fil de lo bo de la IA i lo roïn de la IA.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, m'agrada.
1: Pues algú que parle d'un tema en concret, com per exemple la salut i la IA, o no sé, la música, els drets d'autor, els periodistes, els escriptors, vull dir, portar gent que estiga a lo millor a favor i tu pugues pues debatre sobre este tema.
0: Sí. Jo, sobretot,
1: o sigui,
0: a mi el que m'agrada molt la proposta, perquè a mi sobretot el que més m'interessa és saber per què hi ha gent, i a lo millor tu estàs en aquest equip, que és com molt team IA, vull dir, molt fanàtica de la IA, és sí a tot en la IA. I jo tal volta estic en el bàndol
1: contrari.
0: Contrari. no tan fanàtic, però en el bàndol contrari, perquè, o sigui, ens hem cregut això de la IA, però a pies juntilles, saps? I és de, si la IA ho diu i ho fa, és perquè és bo. Jo ahí tinc molts dubtes, per això
1: claro, sempre... Claro, no és que siga bo.
0: A més que està canviant la manera de viure el dia a dia. De viure. Ja no de treballar, de viure.
1: Tu, per exemple, aquest estiu l'has gastat? L'has utilitzada?
0: Aquí.
1: A la intel·ligència artificial? Aquí va ser?
0: No.
1: No. És que per a solucionar...
0: Bueno, igual xicotets, sí, i no m'has
1: assabentat. I ara no te'n recordes, no? Però al millor no te'n recordes, però per a solucionar xicotets problemes. Jo ja el vaig comentar...
0: Xicotets problemes, ja estem.
1: Temporada...
0: Sí, sí, tira, tira.
1: La temporada passada ja el vaig contar que ja no buscava en Google. Jo directament me'n vaig a buscar qualsevol cosa a la intel·ligència artificial. És que em fa molta gràcia que tragues el paper i la llibreta i el boli.
0: Sí, perquè jo anote...
1: No, vuelta al cole.
0: No, clar, perquè és que vaig anotar una cosa perquè no se m'oblide.
1: Vale, pues, a veure, jo ja no busque en Google. Jo quan vull saber li pregunta a la intel·ligència artificial perquè vull que m'ho explique, no vull que, o una definició d'una paraula o què significa això, o estem debatint en els amics, no? I això que fèiem abans de buscar quin és el nom d'eixe actor o quina edat té eixe actor o quines pel·lícules ha fet eixe actor, no? L'altre dia va sorgir en una conversa. La intel·ligència artificial fa un xicotet resum o m'ho explica d'una forma que jo per mi resulta més fàcil, per exemple, el significat d'una paraula, no?
0: Però en Google ja també és el mateix.
1: Claro, però també té modo IA.
0: No, tu ara en Google poses no sé què i tens el primer que tens...
1: El modo IA. Vale, vaig a posar-te un altre exemple, vale? Sí, però tens modo IA. Però tens que anar a modo IA de Google. Per exemple, este estiu al meu sogre li s'estropea el mòbil, vale?
0: Sí.
1: I no li funcionava, no li se carregaven les aplicacions, no? Bueno... un Android, que jo no sé molt bé com funcionen perquè sóc més de la pometa, li vaig preguntar directament a ChatGPT, mos passa això en el mòbil, com ho solucione, perquè ja li he pegat 40.000 voltes a l'Android. I me ho explica en tots els passos. De l'altra forma, a lo millor en Google mig un vídeo de YouTube d'un tutorial que m'explica com fer això, després un altre vídeo o un article... No, tu, me vaig a ChatGPT, li dic el que em passa i em diu entra en ajustes, ves a no sé on, fes no sé què, vale, he fet això i no pareix, vale, doncs anem a provar per un altre camí i te ho conta i te ho explica d'una forma que al final, encara que vaig tardar una hora, l'ho vaig solucionar. Apagar i encender.
0: Clar, sí, sí, no. Canvia el mòbil. Compra't un altre. Al final la conclusió va ser compra't un altre.
1: Claro, ja no sé, ja no, instal·lacions d'aplicacions que ja no s'actualitzen i aquest tipus de coses, però al final vaig aconseguir fer-lo funcionar. Pues en Google, per exemple, va dir vaig provar en un o l'altre i Google en dia, mira este vídeo. No vull mirar este vídeo. Vull que em digues els passos i jo aniré fent en este passos, per exemple, no? O aprendre, o preguntar-li coses, o sí que li he preguntat, que ja ho vaig parlar així un dia, tinc que comprar-li menjar al gat, que és un poquet especial i no n'hi ha en qualsevol tenda. Busca'm en quina pàgina web està més barat. I em fa una recerca de la pàgina web en aquest moment, esta setmana, està més barat.
0: Però això és una cosa que puc entendre...
1: És un buscador, com a buscador,
0: i
1: no?
0: I comprenc que, per exemple, per el tema de comparador de preus, el tema de aconseguir l'oferta més saps, que no encerta sempre, però jo he provat i després... dona igual. Igual és que la meva IA és un poquet més burra, i que és normal, perquè sóc jo. Ahir no em pareix mal, però jo crec que has mencionat abans, tema tutorials, és que jo crec que el tutorial és el principi del mal, vull dir, perquè jo sempre he dit clar, que el do-it-yourself està sobrevalorat, sobretot perquè per culpa d'ixe do-it-yourself i xos tutorials i el, no, jo aprendré a fer-ho, la gent es queda sense treball. Hi ha gent que treballa donant consells o arreglant mòbils o fent aplicacions o... És que ara som tots mestre de tot, i no sabem de res. Ja està, no tinc... Vols debatir?
1: No, me'n vaig a ma casa.
0: No, és que, per exemple, no. Tenia l'exemple que ha notat així.
1: Sí?
0: Que és una anècdota i és una tonteria. Però, per exemple, una persona em va dir, d'ací, d'on tinyent, el tema de la recollida de residus.
1: Uh-huh.
0: Perquè saps que cada dia recollen, saps? Es recull pues, orgànica, paper, plàstic, tal, no sé què. I jo dic, no, però el plàstic no va a això. Per exemple, eren les càpsules de cafè. No, les càpsules de cafè van a l'ecoparc. No, al groguet. Dic, no. És que ChatGPT m'ha dit que sí. Val, pues pregunta a ChatGPT una otra vez. ChatGPT es va a engañar.
1: Claro.
0: ¿Por qué? Porque a València hi ha un conveni amb el Consorci de Residus de València en el que sí accepten les càpsules de cafè al contenedor groc. Así no. Vull dir, és que ara tot és ChatGPT, no? És que m'ho ha dit ChatGPT.
1: Ja, però m'he explicat moltes vegades...
0: Hosti, estàs enganyant, che.
1: M'he explicat moltes vegades que no té la veritat absoluta.
0: Correcte.
1: Que és una ferramenta, un software que busca informació i que ens dona informació, però d'una forma més detallada, completa una frase, ¿vale? En la informació que té, el completa les frases i el completa segons el context que tu li dones. Quan la informació siga més genèrica, sí, o més acertarà. Quan la informació siga més específica
0: més concreta,
1: i més concreta, ell té menys informació. D'on traure-la? De pàgines web, d'entrevistes, de blogs, de lo que siga, i li costarà més. Lo que n'hi ha que fer... Ui, per exemple, jo li he fet una pregunta i m'ha dit, Clara, no ho sé cert i no vull... Ja sé...
0: Mira, que bonica ella.
1: Clara, no ho sé cert. I com tu m'has dit que no m'ho invente...
0: Molt bé.
1: Vale? No t'ho puc dir, o no t'ho puc fer, no t'ho puc dir. Dic, vale, perfecte. Mira, repassarem altra volta aquest tipus de coses de com personalitzar-la, dir-li que si no sap, no se ho invente, perquè si algo no ho sap cert, al 100%, se ho inventa, perquè ella el que vol és contestar-te. Contestar-te, perquè no vol quedar-se callar. T'ha de contestar. Què fa? Se ho inventa.
0: La última sempre la IA.
1: Correcte. Cuelga tu.
0: L'última la IA sempre. Bo, per això jo no entro bé. No entro bé ahí.
1: No estàs ahí.
0: No entro bé. Però bo, no, està bé, perquè jo crec... I ara és de veres, que jo pareix que me pot ser dir m'enfade, però no m'enfade. Vull dir que...
1: No, si t'enfades me'n vaig. ¿M'entens? Me llevo la IA y me voy. Come el pulpo. Come.
0: Sí, o arriba a saber, m'enfadé de derecha. No, però sí, esta secció naix per això també, perquè jo tinc postures que segurament la gent que està escoltant també la tinga, o no, o tot el contrari, no? Que si no, pues yo lo utilizo y me calla en la boca perquè a mi va molt bé. I a mi em pareix perfecte, però per això creem esta secció i mira, molt bé, que enguany puguem debatir de diferents coses que tenen a veure amb la IA i hem de fer un repasset de com crear perfils de ChatGPT, etcètera, etcètera.
1: Sí, sí, sí. Farem primer nivell usuari per un amigo, nivell usuari, començarem per un poquet per baix, per si n'hi ha gent que abans no ens escoltava.
0: No, nivell Miguel Coll.
1: Gent que ha començat a escoltar-nos ara, farem un nivell bàsic i després anem pujant de nivell.
0: Vale? Fantàstic, cada dilluns estarà així, sempre que puga, Clara Soler, amb esta intel·ligència artificial per a tots els públics. Clara, gràcies per voler estar una temporada més amb nosaltres.
1: Gràcies a tu per contar-me.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
3: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
4: Jefe, ¿un nomikai?
5: ¿Un nomike?
4: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
6: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
7: ¿Nomikai?
6: Y acaba diciendo,
7: ¿otro cremaet?
6: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
8: Cariño, ¿duermes?
9: ¿Con este calor?
8: ¿Y si abrimos la ventana?
9: Ya está abierta.
8: ¿Y si ponemos el ventilador?
9: Ya está puesto.
8: ¿Y si cambiamos el colchón?
9: Eso podría funcionar.
10: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
5: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
7: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
5: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
11: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
12: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
13: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
12: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
13: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
12: O sea, que no es un regalo.
13: Es una publicidad que dura todo el año.
14: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
15: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: En 10 minuts arribem a les 2 del migdia. Anem a Atzeneta d'Albaida, perquè entra en la segona part d'una setmana cultural i esportiva que en realitat ocuparà 2 setmanes. Després dels primers espectacles i activitats, la programació es reprendrà demà amb dansa i teatre al carrer i continuarà amb propostes literàries, música, esport i jocs tradicionals, entre altres moltes coses. Volem parlar d'això, volem conèixer com s'ha preparat una agenda tan extensa i què trobaran els que s'acosten a Atzeneta durant els pròxims dies. I per a fer-ho, tenim a l'altre costat del telèfon a Manel Tomàs, que és alcalde d'Atzeneta d'Albaida. Manel, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa, eh? Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies. I moltes gràcies per la invitació.
0: No, home, estem així per a contar la història. Clar, és que diem nosaltres, no, és que s'acaba agost, comença setembre, ja s'acaba tot. Què s'acaba tot? Si estem, tenim els pobles de la comarca que, entre festes patronals, festes de morts cristians, ara vosaltres a la Setmana Cultural i Esportiva, sempre hi ha activitats, no? Una Setmana Cultural, alcalde, que va començar el 24 d'agost, si no m'equivoque, i que s'estendrà fins al 6 de setembre, veritat?
1: Sí, esta, la Setmana Cultural i Esportiva s'estendrà hasta el diumenge 6 de setembre.
0: I per què heu volgut repartir la programació durant 2 setmanes?
1: A veure, normalment la programació la repartim durant una setmana quan coincidís que tinguem festers i dames i aquest any pues, fan la presentació i entonces són 4 setmanes de festes, perquè tinguem la Setmana Cultural, que es fa la fireta, després estaria la presentació, després els moros i cristians, i després ja les festes patronals. Com enguany es dona el cas de que no tinguem presentació de festes, sols tinguem 3 caps de setmana de lo que realment són festes. Entonces, sí que han volgut donar-li una setmana més, que és quan van començar en el 24 d'agost.
0: Molt bé. Hi ha moltes activitats, com he dit al principi, hi ha moltes coses. Vull destacar diferents coses, no? Per exemple, durant tota la setmana es pot visitar Paraules Pintades, que és una exposició amb obres de 29 artistes penjades als balcons del carrer de Sant Vicent i la plaça del Calvari. Com funciona aquesta combinació de pintura i literatura? Conta'ns.
1: Mira, l'exposició està de Paraules Pintades.
0: Sí.
1: Va néixer farà, jo crec que 3 anys. I ahí participem pobles de tant de la comarca de la Vall d'Albaida com la comarca del Comtat. Inclús enguany participa el poble de Quatretondeta.
0: Ah, molt bé.
1: També. Vull dir, ahir som, en total, som 3, 5, 6, 7, 8...
0: Són 9 pobles, no?
1: Som 9 pobles, Alfafara, l'Alqueria d'Asnar, Atzeneta, Banyeres, Benixama, Bocairent, Muro, Quatretondeta, Giri. I ahir, aquesta exposició es tracta... És una exposició itinerant que va per tots els pobles que participem, i una vegada tots els pobles que han participat, després s'obri a si n'hi ha algun altre poble que no ha participat i vol acollir l'exposició, ho pot fer, vull dir, amb tota tranquil·litat. I és una exposició doble. Està l'exposició que són unes lones que es pengen als balcons, que és... Ahí combina la pintura de l'artista amb la frase que ell ha triat de qualsevol obra literària que li ha inspirat a fer aquesta pintura. I després està l'exposició dels quadres originals dels artistes.
0: Molt bé. I clar, i com has dit tu, que recordem que és una mostra itinerant, no? Que va

0: en esta setmana cultural, perquè normalment aquestes obres sempre se solen fer pues, en el mes de març, en la setmana de la dona, però clar, en aquesta setmana n'hi ha tanta concentració d'activitats al voltant de la dona que moltes vegades no arriba a lo millor el missatge que transmeten a vores visibles.
1: Molt
0: no?
1: bé, molt bé.
0: I en este cas pues, hem volgut aprofitar la Setmana Cultural per incloure esta activitat que posa en rellevància a la dona, mm-hmm. vull dir, totes les càrregues que suposa ser dona i vamos, vamos no, perquè estava... la gent puga comportar-se més el missatge de...
1: Sí.
0: No, dic que aquesta reflexió...
1: Dic que està bé que com tu has dit, me pareix molt bé la reflexió que has fet al principi, que és com quan arriba març, quan arriba la Setmana de la Dona, quan arriba el Dia de la Dona, hi ha tantes activitats que no dona temps o no caben totes les activitats, no? I treure d'ahí claro. una activitat o una obra, en este cas, d'aquestes característiques, sempre va bé, perquè, malauradament, tenim que recordar moltes coses durant tots els dies. I jo crec que és una molt bona història. I també és molt bona història quan arriba el cap de setmana, alcalde, perquè el divendres comença la 7a mostra d'artesania i gastronomia. A veure, quants estants participen, quin tipus de productes hi ha? Conta'ns un poc.
0: A veure, estants, ara mateix no puc dir-te jo la quantitat d'estants que n'hi ha perquè encara no està...
1: Ah, no està tancat del tot, val.
0: Sí, perquè encara n'hi ha persones que no ens han confirmat del tot si venen.
1: Molt bé, molt bé.
0: N'hi ha altres que igual, a lo millor, al llarg de avui, demà, encara mos confirmen que venen, però... Així solen vindre pues, parades de, pues, que porten bisuteria artesanal,
1: uh-huh.
0: Després n'hi ha també parades que fan estampació també aixina artesanal, uh-huh. de forma de serigrafia. Després també n'hi ha parades que solen portar productes... tant de beguda com de menjar, també que són artesanals,
1: uh-huh.
0: i n'hi ha també parades que vindran a exposar pues, articles que s'han fet tota la vida, com puga ser el ganxillo...
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Sí,
0: que la gent jove veja aquestes cosetes, és a dir, encara n'hi ha gent que
1: la fa,
0: que no s'ha perdut tot, que no és tot
1: totalment.
0: Al final tot a nivell industrial.
1: Exacte.
0: I després pues, estan les paradetes perquè els més menuts puguen disfrutar com són pues, els jocs de fusta, les parades estes de fang, on mm-hmm. ells poden crear, és, vull dir, mostrar la seva creativitat i fer la seva figureta, després pintar-la i coure-la i aquestes cosetes.
1: Doncs molt interessant. Tota la programació, hi ha moltes més activitats, però no ens dona temps a repassar-les totes. Hem comentat algunes. També es commemora el 750 aniversari de la mort de l'Arrac, que sí. Farem un recital poètic musical, tindreu dansa popular, sopar de Germà de les Filaes, sopar de la Fireta... Vull dir, que teniu moltes coses, que la gent busqui en xarxes socials, que segur trobarà, i nosaltres, a la nostra web, penjarem tota la programació. Hem de deixar-ho, Manel, però moltíssimes gràcies, que vagi molt bé esta setmana cultural i esportiva, i gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos esta oportunitat de donar a conèixer les cosetes que fem així al poble i així a la gent que vulga que puga vindre.
1: Gràcies, Manel, una abraçada gràcies. Forta. Adéu,
0: bon dia. Adéu.
1: I nosaltres se n'anem, arribem a les 2 del migdia, i ara arriba hora 14, i després hora 14 on tinguem Baida al Baida. Tornem demà. Adéu, sigueu-vos bones persones.
2: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pedro Sánchez anuncia en la SER una visita del rey Felipe VI a Ceuta. El presidente del gobierno, con cierto tono de reproche tras el comunicado de este verano de la Casa Real, coloca ahora la pelota en el tejado de Zarzuela, que debe decidir el cuándo en coordinación con el Ejecutivo.
4: El rey lleva reinando más de 20 años.

Molt bona vesprada. De nou, que ganes teníem tots i totes d'arribar a les 3 de la vesprada i que sona ara aquesta sintonia. Una sintonia que us dona l'avís de que donem inici de nou al nostre cert deportiu Santinyà en la Vall d'Albaida. Bueno, us avançaré com no el que hem preparat per aquesta nova temporada radiofònica. Ens entrarem ja en la Lliga, perquè des de la Tercera Federació fins a la Primera Valenciana ja tenim competició este cap de setmana. Però avui dos protagonistes, val? En primer lloc, un col·laborador, serà assidu tots els dilluns, així al nostre cert deportivos, Javi Richard, i tancarem, com han fet l'any passat, anant al Clariano. No serà Juana, serà un defensa de l'Ontinyi en 1961. Ho deixem ahir. Ja saben que a les 3 i 20 donem inici a tota la informació local i comarcal de l'àmbit esportiu. Com sempre, gràcies per escoltar-nos. És un plaer tornar a estar amb vosaltres. 3 i 20, comencem. Fins ara.

0: Tomàs Marín.
1: I comencem parlant de l'Ontinyent 1961, que tanca la pretemporada amb una victòria per 1-3 davant l'Utiel. Els gols ontinyentins es van marcar Víctor Revert, Guille i Juanan. L'equip va acabar la preparació amb bones sensacions abans de l'inici de la competició oficial. Esta setmana ja és setmana de Lliga, recorden, perquè l'Ontinyent juga segons, ara per ara, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, diumenge a les 12 del migdia davant el Roda, a la Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica, al camp número 3. Clar, cal escoltar les sensacions del míster, que ja saben que és nou, que és Rubén Sanz. Ja s'ho contava en el postpartit a la Celadilla, a Utiel.
2: Bueno, el partido, último partido de la pretemporada, sensaciones positivas, todo a destacar es bueno, el grupo está muy implicado, el grupo está con muchas ganas, empieza lo que donde tenemos que dar el callo, que es la liga, y ya te digo, el partido, un partido más de pretemporada, donde bueno, pues nos hemos enfrentado a un gran equipo como el Utiel, que al final ha sido un partido muy reñido, donde nos han puesto las cosas muy difíciles, pero ya te digo, más allá de lo que es el partido, me quedo con las sensaciones del equipo, de toda la pretemporada, del trabajo diario, y bueno, pues destacar un poco eso, pero vamos con muchas ganas y con mucha hambre allí a Roda, y nada, esperemos que podamos puntuar y de tres, y nada, poquito más.
1: Unes declaracions que poden recuperar al web de Radio Ontinyent. I per altra banda, altre equip que està en esta tercera federació, en este grup 6, és la Geneta, que ha tancat una pretemporada dubtosa pel que fa a resultats, per sensacions atípiques, sobretot per la quantitat de jugadors que han arrossegat molèsties des de l'inici de la pretemporada de la preparació el passat mes de juliol. Cal recordar-los que la Geneta jugarà este dissabte a les 6:30 al Beltrán Bàguena, en Bunyol. Tot això a hores d'ara. Al llarg de la setmana us confirmarem eixos horaris. La Geneta va empatar a 1 davant l'Olimpi de Xàtiva a la Murta en eixe últim partit de pretemporada. Però per altra banda cal destacar, i enguany també tindrà especial protagonisme, el Deportivo Ontinyent femení. Perquè ja saben que l'any passat va aconseguir un ascens històric. Invictes en la categoria. Invictes en la primera regional valenta. I enguany toca debut en autonòmica. Debut. Li van guanyar 0-2 davant el Miramar en l'últim partit de pretemporada este cap de setmana, però toca rebre el Llevant. Primer partit oficial de la temporada. Les sensacions són de Carlos Ferrero, entrenador del Deportivo Ontinyent.
3: Bueno, pues un partido en Miramar muy, muy complicado ante un rival de nuestra liga y que nos vamos a enfrentar durante la temporada y que nos puso las cosas muy complicadas. Nos costó mucho con balón entrar en el partido. Pero muy contento por el trabajo de todas, por la humildad en la que transmiten detrás de cada balón, peleándolo al máximo. Y la verdad que muy contento y con muy buenas sensaciones de cara a recibir en el primer partido de Liga al Levante, en nuestro debut en la categoría autonómica valenta. Y las sensaciones durante la pretemporada pues han sido muy buenas, muy positivas. Sí que es verdad que en muchas ocasiones la disponibilidad de gente ha sido muy, muy escasa porque todas tenían programadas vacaciones y cosas durante el verano, porque siempre han estado acostumbradas a empezar pues a mitad de octubre, donde empiezan a competir pues en las categorías altas amateurs. Pero claro, la autonómica valenta, pues al empezar en la primera semana de septiembre, pues pero no es ninguna excusa. La ilusión puede con todo y yo creo que la ilusión en cada partido no nos va a ganar nadie.
1: Un Deportivo Ontinyent que, segons federació, jugarà a la Puríssima el diumenge a les 5 de la vesprada davant el Llevant de la major sort per a les xiques de Carlos Ferrero. I si ens anem a la categoria de Lliga Comunitat, recorden que enguany és una lliga on tan sols anem a tindre un representant de la comarca, el Benigànim. El conjunt de José Manuel Rueda, amb aquesta novetat també de cara a esta temporada, va jugar davant el Torrent B. Empat a 1. Debut serà dissabte a les 7 de la vesprada davant l'Almoradí. També la major de les sorts per a l'equip de José Manuel Rueda. I per altra banda, el Llutxet es va enfrontar a l'Alzira Juvenil, equip de Primera Valenciana, com bé saben, el conjunt de Roberto Carlos, en un partit típic de pretemporada. I així l'ha descrit Roberto Carlos, el seu entrenador.
0: Hola, Tomàs. Doncs va ser el partit típic de pretemporada que necessitem espavilar-se una miqueta, no?, per a que no es passi això esta setmana ja en Lliga. I bueno, va ser un partit en el que fins al minut 15 que es fan el gol de córner, no?, un gol olímpic, va ser pues, millor l'Alzira. A partir d'ahí sí que es posem un poc les piles i bueno, empatem el partit a través d'una gran jugada de Leo i que culmina Gato de cap. I bueno, tinguem moltes ocasions, però no estem fins que a la porteria. Sí que és cert que el seu porter per a mi va ser el millor jugador del partit, però bueno, sí que és cert que té un mané que fa una gran parada, té un altre que fa poste, un altre que se n'hi per molt poc, Leo també té una en la primera part, i bueno, passem a la segona part, en la que també seguim la mateixa dinàmica, siguen superiors, a Leo li traven una de baix dels palos, té un travesser, no? I mos fan el 1-2 en una, pues una jugada que no estem massa precisos, no? que anem sense tensió a una jugada, que n'hi ha dos rebots i finalment pues, aconsegueixen batre per dalt a Víctor i res, i bueno, posem 1-2, mos fan un penal que Manel falla i bueno, i a partir d'ahí pues, fem ja, bueno, després d'haver fet els canvis per a rodar a la gent, fem un penalti tonto i bueno, es posen 1-3. És cert que després tinguem un parell d'ocasions i tal, però bueno, a partir d'ahí ja són el minut de la basura i encara que ens fan un penalt que recortem a 2-3, però bueno, ja a partir del penalt que fem nosaltres ja considero que el partit s'havia acabat, no? Ja no estàvem veient-se coses, ja anava a carro per les pedres i la veritat que aquestes cosetes encara les hem de millorar.
1: I bé, l'Olleria també va aconseguir una gran victòria, serà 2-0 davant del Canals en l'últim partit de pretemporada. Debutarà este cap de setmana també, el pròxim diumenge a les 6 de la vesprada davant l'Alcudià a la Solana. I per tancar el Bocairent, este dilluns avui juga el seu quart partit de pretemporada, després fins a Onil per a jugar davant la UD O'Neill, que en 2 setmanes encara per a que la segona i tercera valenciana es pose en marxa. Escoltem a Miquel Úbeda, entrenador del Bocairent, que recorden va aconseguir l'ascens a esta categoria la temporada passada.
4: Hola Tomàs, què tal? Bona vesprada. Pues bueno, avui juguem el que és el nostre quart partit de pretemporada, esta pretemporada tan llarga, que se'ns den enguany, que la competició ha començat tan tard. Juguem contra l'O'Neill, juguem fora de casa ja en O'Neill, en un partit en el que, bueno, probablement serà el que més s'acosti a que serà la competició d'ací 3-4 setmanes. I res, vam triar l'O'Neill perquè pensàvem que era un rival potent, un rival que està fent bé les coses, que ha fet una gran plantilla i que ja li va fer una gran temporada, que encara que no estem enquadrats al mateix grup, ja dic, molt probablement el que més prop que serà a la nostra competició d'enguany. Serà un bon partit per a veure aquí també el nostre nivell, per a seguir provant coses que estem treballant als entrenaments i veure exactament on estem en aquest moment de la pretemporada. Nosaltres, per la nostra part, tenim la plantilla pràcticament tota disponible, comptem encara amb un parell de juvenils per completar convocatòria i res, simplement, bueno, ja dic, intentar fer les coses que veien, les coses que estem treballant al camp, a l'entrenament, que cada vegada els jugadors tinguin els conceptes més assumits i més clars, que feien les coses pràcticament sense pensar. I a partir d'ahir, ja dic, intentar ser un poc nosaltres mateixos, tenir el control de valor, intentar ser un equip alegre i ofensiu.
1: i ara ens centrem en el poliesportiu.
5: Ser deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: Contant-nos que l'Ontinyent Club de Bàsquet ha incorporat a Joan Boscaleri a la pivot de 22 anys format en la perrera del València Bàsquet. És un dels fitxatges de Javier Pinilla i Gustavo Tudela. Recorden que la temporada de l'ESET Ontinyent comença la tercera FEB en el mes d'octubre. I el femení, Maria Palacios, nova jugadora també de l'ESET Ontinyent, torna a casa. El Club Trial Ontinyent també bones sensacions. Jaume Gironès, campió d'Espanya juvenil, i Celia de Llago, medalla de plata. L'equip femení juvenil va acabar en segona posició en el campionat d'Espanya de triatló sprint, disputat el passat 22 d'agost a Mèrida. I per altra banda, en el món del futbol sala, debuta este cap de setmana l'Olleria a la Vall d'Albaida. 6 de la vesprada a la Solana davant el Navarti. I el que toca fer ara és parlar dels nostres protagonistes i parlar un poquet d'esta nova temporada. Comencem amb un col·laborador habitual, però amb novetats. Anem avant.
6: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
7: No es cosa de niños ni es...

0: llaman arqueros.
1: Ser deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida.
0: Pítame negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un...
2: I a l'Equador d'Este Ser Deportiu Ontinyent La Vall d'Albaida, el primer d'aquesta nova temporada. Que il·lusió, que ganes. Bueno, una de les novetats que tenim, a veure, li dic novetat pel format que va a tindre. Ja sabem que el bo de Javier Richard al llarg de l'any passat es donava les seues sensacions, les seues impressions, feia un poquet d'anàlisi, de prèvia, de postpartit. Bueno, un poc de tot, una xerradeta d'uns 10 minutets on us contàvem la nostra perspectiva de l'Ontinyent 1931. Bueno, enguany la novetat és que ho anem a fer-ho personalment. Anem a tindre el bo de Javi Richard a l'emissora cada dilluns i us anem a contar, com no, aquestes impressions en una setmana, doncs, que és molt especial, que crec que tots i totes esperàvem amb molta ànsia i amb molta il·lusió, ja no sols pel començament d'una nova temporada radiofònica, sinó pel fet de ese inici de la Lliga, que crec que tots i totes anem a gaudir i molt. Així que es toca de saludar el bo de Javi, que el tinguem així. Hola, Javi, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, Tomàs.
2: Encantat de tindre't així. Quina il·lusió més gran, la veritat. Això va ser tots els dies. És que lo bo d'això, lo bo de la ràdio, és que al cap i a la fi pues, podem ser un poc més mentirosos, podem gravar les cosetes, ja sabem que este Ser Deportiu es grava. I clar està, pues, que gràcies als horaris, doncs pot estar així el bo de Javi per a contar-nos les impressions, que jo crec que tenen que ser positives, sí, no?, per part de l'Ontinyent 1931. Vaig a fer una confessió. No he vist cap partit. L'únic que he vist de l'Ontinyent ha sigut 3 gols, que van ser els del partit de l'Utiel, sí. I em dona una xispeta positiva. Tu,
3: jo els he vist tots, Tomàs. Tots els partits de l'Ontinyent en esta pretemporada. I te dic que ha sigut una pretemporada molt bona, diria jo, sobretot en quant a les sensacions de l'equip. Crec que s'ha vist molt bé el que vol plasmar Rubén Sanz en l'equip, sobretot en quant a l'estil de joc, un estil de joc molt associatiu, molt vistós, molt ofensiu, on s'han pogut veure en alguns moments algunes carències defensives, perquè és la realitat, a l'Ontinyent li han generat molt, però també l'Ontinyent ha generat moltíssim en atac, i crec que això ha sigut el més destacable. Sobretot, crec que també és un poc contradictori, però crec que hem vist la millor versió de l'Ontinyent contra els rivals de més categoria i la pitjor contra rivals de pitjor categoria. Vull dir-te, en els partits contra la Nucía i contra el Yeclano vaig veure molts bons minuts de l'Ontinyent, creant ocasions, inclús sent superior, a pesar que contra el Yeclano i la Nucía acabes, sí, perdent, però és de veres que el dia de la Nucía, partit de festes, perds per un penal en l'últim minut. Clar. I l'Ontinyent va poder guanyar ese partit perfectament. I el fet de competir-li d'aquesta manera a un equip de superior categoria crec que és molt, molt destacable. I te diria que els pitjors partits, tal volta, van ser els de Xàbia i Ibi. O sigui que eren contra equips de Lliga Comunitat que, a pesar de ser una categoria inferior, van competir realment bé, sobretot el Rayo Ibense, i va mostrar una bona versió, i això va posar en dificultats a l'Ontinyent. Això sí, l'equip de Rubén Sanz va acabar guanyant contra el Rayo Vence en el trofeu de Reis Max Divi. Així que jo diria que és una pretemporada molt bona, però que de poc serveix això. O sigui, això és preparació i poquet més. No podem dir que l'Ontinyent va fer playoff perquè ja ha fet una bona pretemporada. El que va de deberes és el que comença este diumenge contra el Roda.
2: Ja sabem horari, diumenge, veritat?
3: Va ser en principi diumenge a les 12, sí, del matí. En un principi l'havien posat diumenge a les 11. Era una autèntica barbaritat, perquè, clar, tu pensa que l'autobús de l'Ontinyent té que eixir des del Clariano per arribar una hora i mitja mínim abans a l'estadi. Per tant, tindria que estar a les 9:30,
2: clar,
3: allí en Villarreal. Tindria que eixir, són 2 hores de viatge, eixir a les 7:30 del matí d'Ontinyent. Estava posat a consciència.
2: Bueno, que tenen que ser a les 8:30 del matí igualment, que una cosa no lleva a l'altra.
3: Ja, però per al rival sempre és molt perjudicial tindre que matinar tant.
2: Per això t'ho dic, és que no canvia molt la cosa. No canvia molt la
3: però
2: cosa.
3: Però bueno, és una horeta que vulguis que no, per a poder dormir, sí, un poquet, sí, més, sí, sí que pot beneficiar. Crec que no el tinc 100% confirmat, però diria que el 99% va ser diumenge a les 12. Sorprèn també perquè l'horari que té establert el Roda és dissabte a les 6 de la vesprada. I jo crec que l'han canviat. Aposto també tal volta condicionat perquè este cap de setmana van jugar la Copa Federació.
2: És de veres. Al final, bueno, contar que el Torrent ha sigut el classificat, sí, per a jugar aquesta nova fase i també la Copa del Rei. Per altra banda,
3: està Lluís Felipe, per cert.
2: Ahí estamos. Per altra banda, i Berna, el bo de Berna, que també va ser, sí, entrenador de la Geneta fa uns anyets. Bueno, jo una paraula que crec que tenim que tindre tots i totes en el cap és la paraula arriscat, perquè jo he escoltat molt aquesta paraula, de xoc arriscat.
3: Sí, sí.
2: Tan arriscat ho veus?
3: Jo quan em van dir que el nou estil de l'Ontinyent anava a ser així tan atrevit, sí que tenia un poc de por.
2: És que era el yin i el yang.
3: Perquè, clar, és que és això, si algo s'ha caracteritzat l'Ontinyent en aquestes tres temporades en tercera divisió, perquè en preferent no, en preferent, i en regional l'Ontinyent era un equip ultraofensiu, sí, que tenia moltes facilitats per atacar, però en tercera federació era tot el contrari, un equip molt defensiu, i sempre teníem un poc aquesta seguretat darrere, però dalt ens costava moltíssim, i esta temporada és tot el contrari, però jo no he vist tampoc que hagin patit tant com per a estar preocupats en aquest sentit, perquè més enllà de que te puguen generar, de fet, el partit contra l'Utiel, que acaba 1-3 que guanya l'Ontinyent, l'Utiel té moltíssimes ocasions. Fa una parada Dani Giner al vol espectacular, pareixia Superman. N'hi ha una foto que li vaig treure a Carlos Mas amb les mans en el cap, que és literalment després d'aquesta parada, perquè tot el món, però quan dic tot el món, en l'estadi de la Celadilla es va tirar les mans al cap per la parada que va fer Dani Giner. Espectacular. I clar, és cert que a l'Ontinyent li van generar moltíssim, però al final sol es va encaixar un gol. És a dir, l'Ontinyent crec que té bons porters i sobretot va salvar moltes ocasions al límit. Això què vol dir? Xuts dins de l'àrea que arriba al límit un defensa, per exemple Vicente Sator, el juvenil, que va ser el seu segon partit, va fer una intervenció molt bona, diferents defenses que van al límit però acaben salvant aquestes ocasions. Evidentment l'Ontinyent la temporada passada per moments, sobretot arribant sobre la jornada 20-25, abans de la ratxa final que va ser desastrosa, va ser l'equip menys golejat de tot el grup de tercera ref. Este any estic segur que no va ser així, però estic segur que, a pesar d'encaixar gols, se va generar moltíssim més i això se va compensar ofensivament.
2: Tant de bo seria això, Javi. Anem a parlar del debut, el partit d'ixe davant el Roda. També partit d'ex, lo bo que el bo d'Andreu Vivo és porter, sí, i pot ser que no mostrarà gol. Bueno, creuer-te.
3: Tampoc sé si va ser titular, eh?
2: Per què? Qui està per ahí que puga jugar?
3: No ho sé, però em comentaven que en la pretemporada tampoc havia sigut un fixe Andreu Vivo, així que...
2: Ostres, me sorprèn molt, perquè sí, la qualitat que va demostrar en l'Ontinyent va ser una...
3: No, per a mi va ser el millor porter de la categoria, eh?
2: Totalment, però ja saps com és el futbol i al cap i a la fi anar-te'n a un subfilial, vaig arribar a dir entre cometes, doncs sí, te pot portar això, i a més en la joventut que té el xaval al qual hi desitgem la major de les sorts. Bueno, Javi, jo crec que pel que fa l'11 estic un poquet despistat, perquè hem vist molta rotació, molt de canvi.
3: Sí.
2: El sistema molt paregut, ha anat variant un poc, la veritat, van començar aixina amb dos davanters, ara tenim uno un poquet més fixe i tenim un poquet d'ajuda pel mig. No sé com vas a... Què penses que va presentar Rubén Sacena per aquí davant del Roda?
3: Ha anat variant realment dos sistemes que són molt pareguts, amb cinc defenses i dos migcampistes, sí, però sobretot la variant arriba en la zona alta. Va començar jugant en dos davanters i un mitja punta, sí, i en els últims partits ha acabat jugant també amb un davanter fixe i altres dos acompanyants que poden ser mig extrems, migcampistes, mig davanters, o sigui que són jugadors de perfil molt diferent. Per tant, jo no tinc clar si Rubén va jugar en un 5-2-1-2, sí, o un 5-2-3. Així que tinc ixe dubte. Lo que sí que tinc clar és Juan B. Muñoz crec que va ser el porter titular, en Jorge Ruiz i Chimo com a carrilers, sí, tres centrals, Jorge García, Pau Sánchez, i tinc dubtes entre David Micó i Iñaki Pardo. Són dos, al final crec que el que jugue va fer-ho bé, sí, i són jugadors que han demostrat que valen i molt per a la categoria. Però és que en la part ofensiva te diria que més enllà de dos o tres noms no tinc gens clar qui va jugar. Crec que Carlos Mas i Antonio Moreno van a ser fixes en la part, sí, ofensiva, però no tinc clar, Carlos Mas evidentment és davanter centre, però Antonio Moreno és que pot jugar en tres posicions diferents. Sí, pot jugar
2: molt solt,
3: clar,
2: molt solt.
3: Efectivament. Per tant, crec que ahir tenim molts dubtes. Juanan també és un fixe, evidentment, sí, però és que després, fixa el que té l'Ontinyent en el mig del camp, té Andreu Serrano, té Agui i Andreu, que per a mi...
2: Claro, claves Andreu en mig del camp, no me'l claves en defensa.
3: Jo tinc molts dubtes, però jo diria que sí, perquè l'Ontinyent té... Clar, aquí deixes fora, el tema és aquí deixes fora, perquè tens a Pau, tens a Micó, Jorge, que va, jo crec que va actuar com a ese tercer central que la passada temporada Jorge va ser de l'Ontinyent.
2: Va funcionar molt bé.
3: O sigui que, per a mi, també el comentava era el tema de Guille Andreu, que és un xaval molt jove, que la temporada passada va ser de lo millor de Lliga Comunitat en l'Atleti Quart de les Valls, i esta pretemporada, a pesar de que els primers partits no va poder jugar perquè estava lesionat, ha acabat jugant, va fer gol contra l'Utiel i a més un jugador que m'encanta.
2: Tant de bo tot això es conjuga en aquest partit davant el Rodó, doncs s'aconseguís que una victòria. Te comento lo de la victòria, ja vaticina això, perquè bueno, estem en campanya d'abonaments. Comentava el passat divendres el bo de Rafa Gisbert, vicepresident de l'Ontinyent 1931, que érem un poc més de 450 socis quan la previsió és de superar els 900, inclús superar els 1000 més que els 900. Dos setmanes, reforcen les taquilles. Bueno, te vull preguntar pel missatge. Com no, jo crec que a tothom que estigui relacionat en l'Ontinyent m'agrada preguntar-li per un missatge i per una idea, perquè necessitem una espentoneta prou gran, prou gran, perquè és doblar els abonaments.
3: Totalment. Jo, la temporada passada, sobretot el que escoltava en molts comentaris era pues, que n'hi havia gent que ja no volia renovar el seu abonament perquè se sentia avorrida, perquè era sempre el mateix. Sí. Jo, sincerament, crec que l'aficionat, el que ha de renovar el seu carnet és per amor al club, per això el lema d'esta campanya d'abonaments ha sigut per l'Ontinyent, per a que la gent senta que si ha de ser soci és per ajudar al club, perquè realment sent aquesta identitat en el club, però bueno, puc entendre aquesta part d'estar avorrit, no m'apeteix anar al Clària, no, perquè no m'ho passe bé. Crec que esta temporada el que s'ha fet és un canvi per a sobretot trencar en això, tindre un futbol molt més ofensiu. S'aposta per un entrenador molt jove, 27 anys, que té Rubén Sanz, i que sobretot té un joc molt vertical. En el dia de la Nucía es va veure una imatge que a mi me va encantar, me va posar els pèls de punta, i era que l'Ontinyent va fer una combinació de 4-5 passades al primer toc i el Clariano va aplaudir. O sigui,
2: es torna boig. El Clariano, en això que li dones, clar, i estic fent un gest d'una miqueta, és que vamos.
3: Per tant, l'equip és el que ha de tirar de l'afició. És a dir, l'equip és el que li té que donar a l'afició ixa il·lusió, ixa incentiu.
2: No pot ser al revés, mai.
3: Clar, però crec que l'equip ha respost. És a dir, el club ha fet un canvi, buscant sobretot ixa identitat, buscant el que demanava l'afició, i crec que ara ha de ser l'afició la que ha de respondre i fer-se socis. 450 em pareix poc,
2: molt poc,
3: però estic convençut de que en aquestes dues pròximes setmanes, que s'ha augmentat, per cert, els horaris d'oficines, de dilluns a divendres, esta setmana i la següent, sobretot abans del partit contra el Saguntino, que és el primer a casa, crec que ahir va pegar una reo final molt important, perquè n'hi ha moltíssima gent que sabem que va fer-se socio i que encara no ho ha fet, perquè estaven de vacances, perquè encara no han pogut anar, i estic convençut d'això. I també va ser molt important el que faig a l'Ontinyent el dia del Roda, inclús el mateix dia del Saguntino. És a dir, si el dia del Saguntino, que és el primer a casa, que sobretot l'afició de l'Ontinyent, més enllà de lo que faig és fora, li importa lo que veu en el Clariano, ahir va ser molt important, sobretot en el boca a boca, en el, tu abans eres soci de l'Ontinyent i este any ja no ho has sigut, però tinc un amic que m'ha dit que ara ja juguem millor i que m'ho vaig a passar bé. Jo crec que ahí també pot estar la clau.
2: Més clara aigua, Javi. Doncs un plaer xerrar amb tu. Encantat de compartir ràdio amb una persona que sap tant de l'Ontinyent com tu, i, ostres, tant de bo puguem contar grans coses i, bueno, que ens il·lusionem amb la temporada parada, que ens ho vam passar molt bé.
3: Sí.
2: Javi, moltes gràcies.
3: Gràcies, Tomàs, un abraç.
2: I ara ens toca anar fins al Clariano. Tenim entrevista per a tancar Ser Deportivos.
4: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
5: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
4: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
5: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
4: O sea, que no es un regalo.
5: Es una publicidad que dura todo el año.
6: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
1: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín. I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold
2: me back. They're gonna rip it off. Ja han escoltat el bo de Javi Richard i ens hem vingut a pegar una volteta. Però sí, per on tinguem, ja ens hem anat al temple, a l'estadi, on crec que tothom té moltes ganes de xafar. Crec que tothom té ganes de que arribi la setmana que ve, però clar està que primer tenim un passe davant del Roda este diumenge, 12 del migdia, a hores d'ara. Pot haver algun canvi, no ho sabem. I sempre comencem la temporada així. Crec que és un joc idoni, ideal, perquè així se respira molt de futbol. A hores d'ara, per exemple, a tot valor, l'acadèmia de Rafa Cebrián està realitzant una tecnificació de pretemporada, però el que volem fer és xerrar de l'Ontinyent i centrar-nos en un dels seus protagonistes en esta temporada, els seus 22 jugadors, 22 futbolistes, un planter molt, molt ampli respecte a altres anys. I l'any passat va ser Juanan, avui ens volem anar un poc més arrere, a la línia defensiva, i ens hem anat amb un jugador de la Pedrera, de casa, que l'any passat va tindre una xicoteta aventura en Canadà i que després va tornar i es va donar molt bones sensacions, i és el bo de Pau Sánchez, que avui ja ens acompanya al nostre Ser Deportivos. Hola Pau, què tal? Com estàs?
7: Buenas, pues la veritat que tot bé, afrontant a veure aquest inici de temporada, com va tot, com va avançant les coses i de moment, pues tot bé.
2: Tu no estàs acostumat a sentar-te així a la tribuna de Clariano, no?
7: Alguna volta m'ha tocat xafar-ho, sobretot fa dos temporades quan vaig tindre la lesió, però... Però no, de moment no estic acostumat i això és bona senyal.
2: On s'està millor, en la gespa o així?
7: Sempre en la gespa, sempre.
2: Bueno, ha sigut una temporada, una pretemporada, millor dit, molt positiva respecte a altres anys, sobretot per sensacions i per lesions. Això és el primer, perquè ha sigut una temporada, uns dies de preparació en els quals hem estat un poc més tranquil·lets, hem tingut bons resultats, hem barallat contra els equips d'una categoria superior, hem patit alguna volta contra equips d'una categoria inferior, però en el còmput global les sensacions són molt positives i més enllà de resultats crec que l'equip ha donat un passet endavant, no, Pau?
7: Correcte, a veure, jo al final és el que comentem, el que es comenta en el vestuari. Normalment equips de superior categoria el fan arribar al teu límit, al teu 100%, al teu 90%, després jugues contra categories inferiors i el teu cos no demana el mateix o resulta que estàs més cansat. Entonces, jo crec que és, com tu bé has dit, sensacions positives en quant a còmput global, però que n'hi ha que centrar-se en les bones sensacions que hem tingut contra els de dalt, perquè aquestes són les sensacions que anem a tindre en Lliga.
2: És un any molt, molt diferent al que estem acostumats els aficionats d'Ontinyent, perquè és un any de transició, és un any de canvis molt, molt grans pel que fa a l'estructura del club i amb l'arribada d'un entrenador que no parla valencià, però pareixer que està guanyant a tots els jugadors i ha fet una molt bona pretemporada. És un xic jove, és un xic que podria anar a la nostra colla d'amics perfectament, però sí que és de veres que veiem un gran futbol i algo molt arriscat. Com has viscut l'arribada de Rubén Sanz, del nou entrenador?
7: Bueno, al final jo crec que és una persona que ve a aportar. Tot el que ens diu i tot el que fa és pel nostre bé, sempre positiu, i jo crec que, com bé has dit, planteja una cosa molt arriscada, però que nosaltres és que portem així temps, ja portem prou de temps mantenint aquesta dinàmica, entonces és algo que tenim acostumats i que crec que ens pot servir perquè tenim aquesta base. Entonces jo crec que el plantejament està correcte i en el futbol n'hi ha que arriesgar.
2: Hem parlat molts anys de lo que és la paraula pinya dins del vestuari. Enguany, moltes arribades, moltes eixides, molts canvis, continua sent una pinya, està formant-se una pinya?
7: Sempre. Això, el vestuari és lo principal per a que funcioni un equip. Jo crec que per molt que vinga gent se'n vaja, esto sempre serà una pinya, és que estem així, sempre ho fem perquè siga aixina, i hem inclòs perfectament a tots els que han vingut, a tots els que estan ja abans, i jo crec que això és lo més primordial per a poder fer un bon equip.
2: Parlem un poc del joc de l'Ontinyent. Jo, ja li ho he dit antes a Javi, no he vist absolutament res d'este Ontinyent 1932 de la temporada 2026-2027. Com el definiries tu com a jugador i també com a pesa de la defensa?
7: Com a jugador, jo este any exactament diria que diferent, perquè estic fent coses que no havia fet abans en la meva posició. Estic jugant a l'eje central, però que tinc un poc de llibertat per a poder anar-me al mig. Entonces, esa seria la paraula que definiria jo.
8: ¿Te sents còmodo en este sistema?
7: Sí, sí, em sent còmodo perquè sempre vas a tindre a dos companys al costat, jugant, tant jugant com a l'eje com jugant avant, sempre tens ese retorno que pots tindre a dos al costat i fa la comoditat de tindre millor defensa.
8: A mi molta gent m'ha comentat que és un sistema que pareix arriscat, diu molta gent. Tu opines el mateix? A mi, per exemple, Javi fa una estoneta m'ha dit que no, que és un sistema que pot alegrar molt, però que a la volta que pots arribar a concedir, també aconseguís moltes oportunitats.
7: Sí, correcte. Jo crec que jugar en tres, al final, lo que tens el risc ahí que tens és estar sempre uno contra uno. Si el passen a tu, no n'hi ha volta arrere, està el porter i poc més. És arriscat, sí, però jo crec que és ara mateixa un dels sistemes més efectius que en el futbol.
8: És una setmana especial, creio, no? Perquè començava una nova temporada. Té un al·licient especial esta nova temporada per a tu o és una temporada més?
7: No, cada temporada és un món. Per a mi esta temporada no és una més, és com tornar a fer el camí que fa 3 o 4 anys estàvem fent ja en tercera. És tornar a començar un camí de nou. Este any serà totalment diferent al passat i al passat i al passat. Entonces, no és una temporada més, és un camí nou.
8: Et veus bé per a esta temporada, personalment?
7: A veure, jo crec que sí. Jo em veig bé, però igual que puc dir-te que em veia bé l'any passat, igual que fa 2 anys, jo em veig bé dins del camp perquè és on disfrute del futbol i òbviament sí, em veig bé.
8: I físicament i tot bé?
7: Sí, físicament ja he passat tot el que tenia que passar, espere, i entonces, pues, a tope, a per ello.
8: Bueno, i lo de Roda, com ho veus? Ostres, primer test de la temporada per al vostre equip, i és important, no vull que afegir pressió, faltaria més al planter, però, clar, jo veig una cosa que és el número d'abonats que tenim a hores d'ara, i sabem que tirem molt per resultats. I el partit de Roda va ser important també per Isali, sempre a vosaltres, crec jo.
7: Sí, jo crec que això farà que la gent es enganxe. Jo crec que el partit de Roda no tant, però el partit que juguem següent així serà el clau per a que la gent s'unisca al club i estiga amb nosaltres, que ho faran, però més gent, quan més gent millor.
8: Mira, parlem de pretemporada, parlem de sensacions, no parlem de resultats, i crec que és molt difícil treure càbales del que pot ser la temporada i els resultats a la jornada número 34, com és, o quina siga la jornada, però clar està que tots i totes sempre tenim ixe cuquet

0: d'aquest grup 6 de la tercera?
1: He vist prous equips, he anat a veure el Torrent per tema, he anat a veure el Torrent per tema de companyer, de que estava Lluís allí, he pogut veure l'Utiel perquè hem jugat contra ells, he vist un xicotet fragment de tema Roda i tot això, entonces, per companyers que teníem, i a veure, lo de sempre, tercera és molt complicada.
0: Tercera és molt complicada i és un món, eh? I jo crec que mai podries apostar absolutament res, crec que és impossible, però bueno, crec que el principal objectiu és reprendre un poquet i tornar a donar calor a la llotja, a la tribuna, a la general, i com no regalar una temporada bonica. Pau, per tancar, un desig per a quan finalitzi la temporada, què esperes?
1: Un desig, òbviament tots desitgem el mateix, que és l'ascens a segona. Seria algo, un somni a complir, ja que portem ja 3 anys a tercera, amb este el quart, i sempre molaria ixe puntet. Si no es complirà això, que ojalà això és un somni, seria un playoff que jo, per exemple, a tema personal no n'ha jugat ningú.
0: A Juana li vaig preguntar pel tema gols. Per a tu és un poc més complicat, però ojo, eh? Alguna meta?
1: Jo li vaig dir a Rubén que anava a fer més de 10. Però ho veig molt impossible, entonces baixa a 4. Jo crec que tampoc és lo principal. Lo principal este any és que no em traguen roges. Això és lo més important.
0: I ser l'altre, no? No t'ha d'anar a treure el meló i te l'has de tu sol.
1: Això és lo més important.
0: Doncs esperem que, si te trago una roja, per lo menos que siga una tipo Valverde contra Morata en la final de la Supercopa, una coreta aixina que, bueno, no estaria gent malament, saps? Però bueno, menys roges, més gols i, bueno, ja per tancar, te tiré una. Jo crec que és molt complicat, però a nosaltres així a la ràdio, crec que enguany volem posar-nos el propòsit de que algun equip de la Vall d'Albaida, que algun jugador es dedica un gol. Tu què faries per a la ràdio? És molt complicat, eh? Jo crec que alguna idea té que existir per ahí.
1: Ostres, pues, no ho tinc clar el que podria fer, però podríem anar parlant-ho.
0: Hi hauria que parlar-ho, eh? Tu tens alguna celebració en especial o vas a tua bola?
1: Com marque pocs gols, no estic acostumat.
0: Alguna tindràs així, alguna dedicatòria?
1: No, de normal sempre vaig a abraçar el que m'ha donat l'assistència, però poc més. Però
0: home d'equip.
1: Es podria parlar.
0: Doncs Pau Sánchez, jugador de l'Antilla 1971, moltes gràcies per atendre'ns en aquest espai tan bonic que ens deixa l'Antilla 1971, al qual agraïm, com sempre, la seva predisposició en tot moment. I molta sort d'esta temporada, que no siguin 4, que siguin 10 i que ixe desig es puga complir. Gràcies.
1: Moltes gràcies i un plaer estar així amb tu, Tomàs. Gràcies.
0: I arriba el moment d'acomiadar-nos. Com sempre, gràcies per estar al nostre costat. Demà a les 3 i 20, més i millor. Que tinguem bon dia. A gaudir d'aquesta nova temporada radiofònica.

Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.